0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta un dia més esplèndid i de ple i rigorós estiu, dominat pel sol i el cel clar tot el dia i amb calor intensa. De fet, estem immersos en la segona onada de calor de l'estiu, tot i que aquí les temperatures doncs, pràcticament estan dins dels valors normals en aquestes dates, o potser una miqueta més alts que el que tocaria, però seria només entre dècimes i un grau. Així, avui esperem que la temperatura es mogui entre els 23 graus que hem tingut de mínima i els 32 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor una miqueta més notable. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejor en tota la jornada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix temàtic, amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
4: Els joves, al final, és una festa, la festa jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'espai jove, no? Cada any doncs, intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta doncs, atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
1: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la festa jove.
4: No només el jovent, passant a totes les franges d'edat, cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la festa jove naixia més de les associacions de que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
1: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
5: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic. Però sí que hem volgut, doncs, assenyalar, no? El dijous a l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir, a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa de Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
1: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una Extreme Race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdics esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
2: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de 2 hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una 70 de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix, van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica i familiar. A més, els més petits van poder participar de diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Qués, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
6: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs hagi sigut perfecte per aquí a Cubelles. Ha sigut un ambient increïble. Hem viscut també els castellers aquí que han pujat en el moment que el Tour ha passat. I la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de Fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele estava ple, tota aquesta recta de la C31 estava ple de gent i la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
2: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar 11:45 del migdia, tal i com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
7: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població, doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
8: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una seixantena, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
7: I sobretot a tota la població, pel seu civisme, i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies, i gràcies, Cubelles, per tot.
2: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant 2 hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge doncs, de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer doncs, de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
9: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats de la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
10: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque, señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto, iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no. Y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema de educación, por todos los temas que nos afectan a Cubelles y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlament y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
9: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes, destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada al Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del Parc del Garraf, la rehabilitació de la Societat Recreativa El Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
11: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de rodalies que tenim a Catalunya i, per tant, doncs, el que han fet ha sigut promeses, però, malauradament, en els pressupostos, res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
9: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf. El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. Completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de La Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits als anys 60 i 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavier Andreu.
12: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons soc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, dels anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, bé, aquest tipus de música així.
9: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup d'havaneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de La Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
1: Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
13: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme, doncs, que és sa, que respectarà el medi ambient, i això, doncs, és el que hem de treballar els dos, no? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
1: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
14: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives i el fet de tenir la Carta Europea Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és que ens ho creiem molt, no?
1: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
15: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
16: Dental Company. Porque sonreír es salud.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
17: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
18: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
19: Hola,
18: de Ràdio
19: amics,
18: Cubelles.
19: Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
18: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
17: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que puc desafinar més.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta un dia més esplèndid i de ple i rigorós estiu, dominat pel sol i el cel clar tot el dia i amb calor intensa. De fet, estem immersos en la segona onada de calor de l'estiu, tot i que aquí les temperatures doncs, pràcticament estan dins dels valors normals en aquestes dates, o potser una miqueta més alts que el que tocaria, però seria només entre dècimes i un grau. Així, avui esperem que la temperatura es mogui entre els 23 graus que hem tingut de mínima i els 32 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor una miqueta més notable. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejor en tota la jornada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem de l'exposició Hàbitat, una mostra que acollirà la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó del 6 al 29 de juliol. Per parlar d'aquesta exposició tenim el seu autor, ell és Ferran Morangai, i doncs amb ell parlarem d'aquesta mostra. Benvingut a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, comencem pel principi, no? És una exposició de fotografies, però abans d'entrar, no?, amb la temàtica i amb tot el que podrem veure exposat, volem conèixer una miqueta qui és Ferran Morangai. Com et presentes?
1: Bueno, a veure, actualment sóc un jubilat, vull dir que seria una forma ja directa de dir que ja no me dedico a treballar en cap dels diferents tipus de treball que n'hi ha. De totes maneres, la fotografia sempre ha sigut un oci, és a dir, jo no he viscut de la fotografia. Jo tenia el meu treball i de forma alternativa vaig començar

0: Començar, bueno, en teoria vaig començar molt jove, però aquelles coses que se deixen d'un dia per a l'altre, i fins als anys 90 no va ser quan vaig començar de forma més seriosa a aprendre, a treballar al laboratori analògic, i després a partir de mitjans del 2000 és quan vaig passar a la fotografia digital.
1: Uh-huh. Com defineixes també el tipus de fotografia que fas?
0: Bueno, en teoria faig tot tipus de fotografia. Lo que sí és veritat que la majoria d'elles són fotografies en les que no surten en general persones, perquè me costa el acostar-me a una persona i molestar-la, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, com jo sé que no a tothom li agrada que li facin fotos, salvo quan surts fora d'aquí, que si te vas, pel que tinc entès, a Àfrica o te vas a Àsia, llavors sembla que allà te demanen ràpidament en fer fotos, però aquí, en canvi, és tot el contrari. Em dedico a fer fotografia on, en general, no surten persones.
1: Hi ha algun fil conductor que uneixi, per això, els diferents projectes fotogràfics que puguis doncs, tenir?
0: No. Per exemple, l'altra exposició que vaig fer també aquí a la biblioteca, l'anterior, era fotografies fetes en el mòbil i arreglades en el mòbil. És una exposició que vaig fer ja fa uns anys, més que res pensant, sobretot en la gent jove, que quan agafa el mòbil pues, sempre són les selfies i les coses, i la idea era que poguessin veure que en un mòbil se poden fer també fotografies de qualitat i simplement arreglades en el mòbil per programa d'edició.
1: Uh-huh. Entrem ja doncs, amb aquesta exposició, una mostra fotogràfica que podrem veure del 6 al 29 de juliol a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Quina temàtica veurem, no? I el títol, no sé, suposo que reflecteix una mica, no? La composició fotogràfica que potser podrem veure, no?
0: Sí, en realitat ha sigut juntar dues coses en una, per dir-lo d'alguna manera. La gent quan vaig a veure les fotografies ja es donarà compte ràpidament que són fotografies, en general, la majoria de viatges. També, lògicament, n'hi ha d'aquí, tant de Catalunya com d'Espanya, però n'hi ha moltes que són de fora. Llavors, el que vaig fer és ficar-li al fil conductor en el que se refereix a que són diferents edificis de diferents ciutats, llocs, i de diferents èpoques, i el que vaig fer com a fil conductor és això, que en diferents llocs, en diferents èpoques, ha viscut la gent en unes vivendes, en uns domicilis, en un, com vulguem dir, de diferents estils, de diferents èpoques, de diferents llocs.
1: I quins criteris doncs, ha seguit també a l'hora de triar, no? Que fer aquesta tria, perquè entenc que hi ha una selecció, no ho veurem tot, no?
0: No, bé, a veure, en general han sigut fotografies, per dir-ho d'alguna manera, que es vegi una miqueta més clarament el tema dels edificis, per dir-ho d'alguna manera, i el de buscar diversitat de diferents llocs. Lògicament veurem alguna fotografia de per aquí, de Catalunya, d'Espanya, i després bastant, el reste són de fora. Em sembla recordar perquè ara mateix vaig estar l'altra setmana preparant-lo i ara mateix en alguna foto no el tinc present, però veurem fotografies d'Europa, veurem fotografies de Cuba, veurem fotografies, bueno, no, Turquia l'entenem que és Europa, per tant continuarem dient principalment d'Europa.
1: Uh-huh. I bé, amb què vols jugar? Tu a l'hora de, quan veiem aquests edificis o aquests llocs, què vols transmetre, no? No sé si hi ha algun factor allò que diguis... No.
0: Home, en principi el transmetre és això, que la gent viu en diferents llocs, normalment en vivendes, en cases, normalment que independent de quines èpoques doncs veurem palaus o veurem edificis singulars. En el cas de la Capadòcia veurem un parell d'edificis que semblen que siguin com, no sé, muntanyes que les que se les ha excavat per dintre, per viure, que fins a l'any, als anys 80, més o més, encara la gent vivia dintre d'aquestes muntanyes, en aquests forats que havien fet. Després, al voltant, sobretot en una d'elles, es veu que ja s'ha creat vivendes de construcció més modernes, però d'alguna manera ja la gent ja viu en això. Però, bueno, sobretot és veure edificis on ja sigui en el segle XII o ja sigui en el segle, no sé, 15, 17 o ara, pues, la gent ha viscut o està vivint encara.
1: Uh-huh. Per tant, dona molt missatge, no?, aquesta fotografia. És a dir, pot ser una idea també de factors econòmics, tecnològics... Sí.

0: programa.
1: Sí. També veuran una cosa, i suposo que és algo que els crida l'atenció, és que he pujat bastant els colors, per dir-ho d'alguna manera, he saturat, per dir-ho d'alguna manera, perquè no n'hi ha, en les fotografies que veuran, no n'hi ha cap muntatge, aunque sembli en alguna d'elles, no n'hi ha muntatges, són simplement fotografies a les que se les ha pujat el color, més que res perquè totes elles tinguessin també una vistositat de color, a part de lo que és l'edifici o la vivenda o lo que sigui.
0: Uh-huh. És edificis, has dit, no? Sobretot,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: De diferents llocs.
1: Sí.
0: Arrel de viatges que has fet, no?
1: Sí, sí, sí. Tots són viatges que jo he fet. En el seu moment vaig fer viatges. Ara ja porto uns quants anys que no, com qui diu, que no surto de casa, però sí, vaig estar fent uns quants viatges.
0: Quantes en total podrem veure? Quantes fotografies i en quin format, més o menys?
1: Pues jo espero que pugui col·locar entre 25 i 30 fotografies. És una qüestió d'espai i de més. I són unes fotografies que estan muntades en uns marcs de 40x50. La fotografia, com a fotografia, o la manxa fotogràfica, com es vulgui, és de diferents tamanys. Vull dir que n'hi ha algunes que són una mica més petites i altres que fan pues, quasi... jo diria que 30 o 35 per 40 o 40 i pico, vull dir que veurem de diferents tamanys.
0: I aquestes fotografies, no sé si aniran acompanyades amb algun fil argumental, és a dir, a
1: l'hora
0: de veure-les es poden, s'ha de seguir la ruta?
1: No, a veure, jo les penjaré i de més, miraré de veure si puc ficar un panel informatiu on explico el que més o menys surt en la informació tant de la biblioteca com suposo la que tindreu aquí, que explica això una mica al fil conductor, però no porten informació addicional de com està feta la fotografia ni de què s'ha fet en la fotografia.
0: Uh-huh. Deies que no és la primera vegada que exposes a la biblioteca, que ja hi va haver una exposició anterior, per tant és la segona vegada?
1: Sí, a la biblioteca és la segona vegada i abans he exposat també dues vegades a la sala aquesta que ja hi ha aquí
0: al Centre Social. No?
1: Sí, sota les oficines de l'Ajuntament, uh-huh, pues, abans de la pandèmia, pues, allà vaig estar també exposant.
0: Per tant, quines temàtiques han tingut les seves exposicions?
1: Bueno, en realitat, al final, han sigut les dues exposicions que jo vaig fer aquí, que després les he transportat a la biblioteca. Perdó, entenc perquè no tothom a lo millor se ha desplaçat o de més. També és veritat que han passat bastants anys, bueno, uns quants anys, perdó, bastants, no, uns quants. Llavors he repetit, per dir-ho d'alguna manera, tant la de l'any passat com la d'ara ha sigut de les que tenia aquí baix.
0: Molt bé, i quina acceptació van tenir, no? La primera vegada quan vas exposar aquí al Centre Social, suposo que hi ha aquest input, no?
1: No te lo puc dir perquè, degut a altres activitats relacionades amb la fotografia que faig, no vaig poder estar molts dies acompanyant l'exposició, per dir-ho d'alguna manera. Llavors no tinc informació d'aquí, de la zona aquesta del Centre Social. I de la biblioteca sé que, bueno, també me va passar el mateix, sé que la Núria, que és la directora, me va dir que sí, que havia vingut gent, però no puc comentar-te quantitat de persones.
0: Dius, no et dediques plenament a la fotografia perquè ja estàs jubilat, no? Però segueixes amb el món fotogràfic?
1: Sí, a veure, jo estic en el món, bueno, des de fa molts anys, en el món de la fotografia amateur, per dir-ho d'alguna manera, però una fotografia amateur en una certa seriositat, per dir-ho d'alguna manera. Llavors perteneixo a una associació fotogràfica que vaig crear en uns altres nou companys a Barcelona, que és a Fossans, en el barri de Sants, i des de que estic aquí a Cubelles, bueno, porto 8 anys i escaig, també perteneixo a l'entitat Enfoca, que és una entitat fotogràfica que està a Calafell. Independent d'això, jo perteneixo a la Federació Catalana de Fotografia, a la Confederació Espanyola i a la Federació Internacional dintre d'aquest món en el que estem de fotografia. I en aquestes activitats que t'he dit que a vegades faig, pues, és que faig de jutge en concursos, tant, ja dic, de federació, confederació, com alguna de la Federació Internacional.
0: Uh-huh. I si parlem una mica de fotografia, tornem una mica a aquest món, quina importància tindria, no sé, la llum, el moment, la composició de la fotografia?
1: Molt. Vull dir, això és una cosa que, sobretot per la gent que comença, a vegades li comento, El tema del moment de la fotografia és les coses que tu veus o te criden a tu l'atenció. A cada persona, en un moment donat, li crida una cosa diferent. Si estem, vull dir, que si estem 5 persones en un mateix lloc fent una fotografia, cada una farà una fotografia diferent. Llavors, cadascú tenim una visió diferent d'una imatge que podem veure. I lògicament el tema de la llum, el mateix. Hi ha gent que a lo millor diu, pues a mi m'agrada les matinades, o m'agrada quan les postes, o m'agrada al migdia. Vull dir, el tema de les llums a cada hora és diferent, en cada moment és diferent, i per tant a cada persona la sensació i l'interès que pugui tindre pot ser completament diferent.
0: Parlem d'algun projecte que t'hagi marcat especialment, ja sigui pel repte, no?, que t'ha suposat o pel resultat final.
1: Bueno, en realitat, salvo aquests projectes que acabem de parlar, que fa ja temps que els vaig fer, perquè ja després m'he dedicat més a això que t'he comentat i en realitat no estic sortint a fer molta fotografia, surto alguna que altra vegada, però últimament molt poc. En aquella època, pues sí, perquè ja això fa bastant anys, pensa que, per exemple, l'exposició dels mòbils, estem parlant de fotografies fetes en el mòbil fa uns 15 anys o més, vull dir, i en aquell moment sí que va ser una cosa que vaig estar molt pendent de a l'hora de fer-lo, però després ja, una vegada fet els projectes, no m'he dedicat a preparar cap altre de moment i estic en stand-by.
0: Parlem també, dius, fa 8 anys que arribes a Cubelles, sí. No? Què et va motivar a arribar aquí al municipi?
1: Ui, això ja és un altre món, és una altra situació. El viure avui a Cubelles va ser una qüestió circumstancial per la qüestió del lloguer del pis. Jo me vaig tindre que anar de Barcelona perquè no podia pagar el lloguer. Vaig començar a buscar, tant al barri, que jo he viscut molts anys al barri de la zona franca de Barcelona, com després tota la ciutat de Barcelona, tota l'àrea metropolitana. Si te serveix d'orientació, des del més o menys al centre de Barcelona vaig fer un radi de 50 quilòmetres, con lo que me vaig anar fins a Mataró i vaig anar fins a això, fins 50 quilòmetres buscant pisos, fins que en els 50 quilòmetres, 55, vaig arribar a Cubelles i aquí vaig trobar un i des de llavors estic aquí, que per cert, me tinc que anar, perquè ara m'han comunicat que el pis el venen i ara torno a tindre el problema de poder trobar un pis perquè no hi ha manera de trobar algú per poder viure.
0: Si parléssim una mica també d'aquesta vinculació cubellenca, són aquests 8 anys, però a través d'aquesta fotografia n'hi han de Cubelles,
1: sí.
0: D'imatges?
1: Bueno, no, en aquesta no.
0: En aquesta exposició no, aquesta però n'has fet, eh?
1: Sí, sí, per exemple, en l'exposició que vaig fer del mòbil de Cubelles, ahí surten bastants fotografies de Cubelles, tant de la plaça de l'Ajuntament, amb tots els grafitis del Charlie Rivel, com d'algun que altre diferent lloc de Cubelles. Per exemple, de quan es va estar desmuntant la ximenea de la tèrmica, perquè jo vaig al costat, tant al barri del costat, i llavors pues, també sortia alguna que altra foto del desmuntatge.
0: Per tant, hi ha aquest arxiu històric, no?, que pot també interessar al municipi.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira,
1: sí.
0: Històric, no?, aquest enderrocament de la central tèrmica.
1: Sí, vull dir, jo de les fotos que tinc, si en un moment donat a l'Ajuntament li interessa alguna, pues estic disposat a passar-li.
0: Molt bé, i ja per anar tancant una mica, no?, no sé, que la biblioteca no t'hagi ofert, no?, aquesta possibilitat.
1: Sí, és una cosa que no té preu, per dir-ho d'alguna manera, perquè tots tenim, per dir-ho d'alguna manera, un cert ego de poder ensenyar les nostres coses, les que fem. Llavors, el que tingui la biblioteca una sala per poder fer exposicions, sigui de fotografia, de pintura, de lo que sigui, a nivell cultural és molt, molt interessant. Llavors, és algo que, lògicament, hem d'aprofitar-lo tots, els que vivim aquí i la gent que està al voltant que no tingui en el seu poble un lloc per poder fer una exposició o el que sigui.
0: Recomanem, doncs, Habitat, aquesta exposició que estarà a la Biblioteca Municipal del 6 al 29 de juliol, i si parléssim de projectes de futur, no sé si hi ha algun projecte que vulgui comentar.
1: De moment no, perquè a més ara ja porto ja 3 mesos buscant pis i ja veurem a veure el que me queda del resta de l'any, per tant estic ara molt, molt aturat amb tot el tema de la fotografia.
0: Molt bé. Bé, si vols adreçar un missatge a la gent que visiti Habitat, a les persones que no coneixen encara aquesta exposició, si els hi vols dir alguna cosa, endavant.
1: Simplement que s'animin a fer fotografia, que facin molta fotografia, que no tinguin por en fer-les, que no tinguin por en aprendre i que sempre n'hi ha al voltant d'on viu una persona, alguna entitat o alguna persona que pot donar-te un cop de mà per poder anar millorant i poder aconseguir fer fotografies impressionants.
0: Doncs res més, ho deixarem aquí. Moltes gràcies, Ferran Morán Gay. Ell és l'autor d'aquesta nova exposició que acull la Biblioteca Municipal Hàbitat. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta un dia més esplèndid i de ple i rigorós estiu, dominat pel sol i el cel clar tot el dia i amb calor intensa. De fet, estem immersos en la segona onada de calor de l'estiu, tot i que aquí les temperatures doncs, pràcticament estan dins dels valors normals en aquestes dates, o potser una miqueta més alts que el que tocaria, però seria només entre dècimes i un grau. Així, avui esperem que la temperatura es mogui entre els 23 graus que hem tingut de mínima i els 32 de màxima, amb una humitat moderada i xafogó una miqueta més notable. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejor en tota la jornada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix també amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
4: Els joves, al final, és una festa, la festa jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'espai jove, no? Cada any doncs, intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta doncs, atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
1: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la festa jove.
4: No només el jovent, passa a totes les franges d'edat. Cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la festa jove naixia més de les associacions de que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
1: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
5: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic. Però sí que hem volgut, doncs, assenyalar, no? El dijous a l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir, a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa de Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents i joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
1: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una Extreme Race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdics esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
6: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de 2 hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una 70 de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica i familiar. A més, els més petits van poder participar de diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Kess, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
7: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs hagi sigut perfecte per aquí a Cubelles. Ha sigut un ambient increïble. Hem viscut també els castellers aquí que han pujat en el moment que el Tour ha passat. I la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de Fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele, estava ple, tota aquesta recta de la C31 estava ple de gent i la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
6: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar 11:45 del migdia, tal com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
8: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població, doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
9: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una seixantena, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
8: I sobretot a tota la població, pel seu civisme, i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies, i gràcies, Cubelles, per tot.
6: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant 2 hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge doncs, de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer doncs, de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
10: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats de la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
11: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque, señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto, iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema de educación, por todos los temas que nos afectan a Cubelles y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlament y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
10: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada al Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del Parc del Garraf, la rehabilitació de la Societat Recreativa El Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
12: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de rodalies que tenim a Catalunya i, per tant, doncs, el que han fet ha sigut promeses, però, malauradament, en els pressupostos, res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
10: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf. El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. Completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de La Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits als anys 60 i 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavier Andreu.
13: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons sóc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Uh-huh. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, dels anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, bé, aquest tipus de música així.
10: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup d'havaneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de La Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
1: Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
14: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme doncs, que és sa, que respectarà el medi ambient, i això doncs, és el que hem de treballar els dos. No? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
1: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
15: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és que ens ho creiem molt, no?
1: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
16: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
17: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
18: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
19: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
20: Hola,
19: de
20: amics,
19: Ràdio Cubelles.
20: Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
19: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
18: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que podries afinar més.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui tornarà a ser esplèndid i de rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia o amb algun núvol llunyà a la tarda, amb una temperatura que avui puntualment ha baixat una miqueta aquesta nit i s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar i superar els 31, amb una humitat, això sí, una miqueta més alta i ambient més xafogós, vent feble i variable fins a mig matí i domini del Garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejor amb alguna àrea de maró a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable i assolellat amb alguns núvols baixos al matí i ser el més clar a partir de migdia, amb una temperatura que pujarà i la onada de calor demà sí que es farà més notable a la nostra comarca, movent-se aquesta nit ja amb una temperatura més alta de 23 a 24 graus de mínima i demà de 32 a 33 de màxima, amb una humitat moderada però amb un ambient notablement xafogós. Vent molt feble amb terral a primera hora del matí i xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui moguda amb maró al matí i marejó a la tarda. De cara a dijous, temps molt estable i la onada de calor podrà arribar al seu zènit amb les temperatures més altes del que portem d'any de màxima.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem de l'exposició Hàbitat, una mostra que acollirà la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó del 6 al 29 de juliol. Per parlar d'aquesta exposició tenim el seu autor, ell és Ferran Morangai, i doncs amb ell parlarem d'aquesta mostra. Benvingut a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, comencem pel principi, no? És una exposició de fotografies, però abans d'entrar, no?, amb la temàtica i amb tot el que podrem veure exposat, volem conèixer una miqueta qui és Ferran Morangai. Com et presentes?
1: Bueno, a veure, actualment sóc un jubilat, vull dir que seria una forma ja directa de dir que ja no me dedico a treballar en cap dels diferents tipus de treball que n'hi ha. De totes maneres, la fotografia sempre ha sigut un oci, és a dir, jo no he viscut de la fotografia. Jo tenia el meu treball i de forma alternativa vaig començar, bueno, en teoria vaig començar molt jove, però aquelles coses que se deixen d'un dia per l'altre, i fins als anys 90 no va ser quan vaig començar.

0: començar de forma més seriosa a aprendre, a treballar al laboratori analògic, i després a partir de mitjans del 2000 és quan vaig passar a la fotografia digital.
1: Uh-huh. Com defineixes també el tipus de fotografia que fas?
0: Bueno, en teoria faig tot tipus de fotografia, el que sí és veritat que la majoria d'elles són fotografies en les que no surten en general persones, perquè me costa el acostar-me a una persona i molestar-la, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, com jo sé que no a tothom li agrada que li facin fotos, salvo quan surts fora d'aquí, que si te vas, per lo que tinc entès, a Àfrica o te vas a Àsia, llavors sembla que allà te demanen ràpidament en fer fotos, però aquí, en canvi, és tot el contrari. Em dedico a fer fotografia on, en general, no surten persones.
1: Hi ha algun fil conductor que uneixi per això els diferents projectes fotogràfics que puguis tenir?
0: No. Per exemple, l'altra exposició que vaig fer també aquí a la biblioteca, l'anterior, era fotografies fetes en el mòbil i arreglades en el mòbil. És una exposició que vaig fer ja fa uns anys, més que res pensant, sobretot en la gent jove, que quan agafa el mòbil pues, sempre són les selfies i les coses, i la idea era que poguessin veure que en un mòbil se poden fer també fotografies de qualitat i simplement arreglades en el mòbil, vull dir que no fa falta anar-se a cap programa d'edició.
1: Uh-huh. Entrem ja, doncs, amb aquesta exposició Habitat, una mostra fotogràfica que podrem veure del 6 al 29 de juliol a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Quina temàtica veurem, no? I el títol, no sé, suposo que reflecteix una mica, no?, tota aquesta composició fotogràfica que potser podrem veure, no?
0: Sí, bueno, en realitat ha sigut juntar dues coses en una, per dir-lo d'alguna manera. La gent quan vaig a veure les fotografies ja es donarà compte ràpidament que són fotografies, en general, la majoria de viatges. També, lògicament, n'hi ha d'aquí, tant de Catalunya com d'Espanya, però n'hi ha moltes que són de fora. Llavors, el que vaig fer és ficar-li el fil conductor en el que se refereix a que són diferents edificis de diferents ciutats, llocs, i de diferents èpoques, i el que vaig fer com a fil conductor és això, que en diferents llocs, en diferents èpoques, ha viscut la gent en unes vivendes, en uns domicilis, com vulguem dir, de diferents estils, de diferents èpoques, de diferents llocs.
1: I quins criteris, doncs, a seguir també a l'hora de triar, no?, que fer aquesta tria, perquè entenc que hi ha una selecció, no ho veurem tot, no?
0: No, bé, a veure, en general han sigut fotografies, per dir-ho d'alguna manera, que es vegi una miqueta més clarament el tema dels edificis, per dir-ho d'alguna manera, i el de buscar diversitat de diferents llocs. Lògicament, veurem alguna fotografia de per aquí, de Catalunya, d'Espanya, i després bastant, el reste són de fora. Em sembla recordar, perquè ara mateix vaig estar l'altra setmana preparant-lo i ara mateix en alguna foto no el tinc present, però veurem fotografies d'Europa, veurem fotografies de Cuba, veurem fotografies, bueno, no, Turquia l'entenem que és Europa, per tant continuarem dient principalment d'Europa.
1: Uh-huh. I bé, amb què vols jugar tu a l'hora de, quan veiem aquests edificis o aquests llocs, què vols transmetre, no? No sé si hi ha algun factor allò que diguis... No.
0: Home, en principi el transmetre és això, que la gent viu en diferents llocs, normalment en vivendes, en cases, normalment que depenent de quines èpoques doncs veurem palaus o veurem edificis singulars. En el cas de la Capadòcia veurem un parell d'edificis que semblen que siguin com muntanyes que se les ha excavat per dintre per viure, que fins als anys 80, més o més, encara la gent vivia dintre d'aquestes muntanyes, en aquests forats que havien fet. Després, al voltant, sobretot en una d'elles, veu que ja s'ha creat vivendes de construcció més modernes, per dir-ho d'alguna manera, i ara la gent ja viu en això. Però, bueno, sobretot és veure edificis on ja sigui en el segle XII o ja sigui en el segle XV, XVII o ara, pues, la gent ha viscut o està vivint encara.
1: Per tant, dona molt missatge, no?, aquesta fotografia. És a dir, pot ser una idea també de factors econòmics, tecnològics, no?
0: Sí. També veuran una cosa, i suposo que és una cosa que els cridarà l'atenció, és que he pujat bastant els colors, per dir-ho d'alguna manera, he saturat, per dir-ho d'alguna manera, perquè no n'hi ha, en les fotografies que veuran, no n'hi ha cap muntatge, aunque sembli en alguna d'elles, no n'hi ha muntatges, són simplement fotografies a les que se les ha pujat el color, més que res perquè totes elles tinguessin també una vistositat de color, a part de lo que és l'edifici o la vivenda o lo que sigui.
1: Uh-huh. És edificis, has dit, no?, sobretot,
0: sí,
1: no?,
0: sí.
1: De diferents llocs,
0: sí.
1: Arrel de viatges que has fet, no?
0: Sí, sí, sí, tot són viatges que jo he fet. En el seu moment vaig fer viatges, ara ja porto uns quants anys que no, com qui diu, que no surto de casa, però sí, vaig estar fent uns quants viatges.
1: Quantes en total podrem veure? Quantes fotografies i en quin format, més o menys?
0: Pues jo espero que pugui col·locar entre 25 i 30 fotografies. És una qüestió d'espai i de més. I són unes fotografies que estan muntades en uns marcs de 40x50. La fotografia, com a fotografia, o la manxa fotogràfica, com es vulgui, és de diferents tamanys. Vull dir que n'hi ha algunes que són una mica més petites i altres que fan pues, quasi... jo diria que 30 o 35 per 40 o 40 i pico, vull dir que veurem de diferents tamanys.
1: I aquestes fotografies, no sé si aniran acompanyades amb algun fil argumental, és a dir, a
0: no,
1: l'hora de veure-les es poden, s'ha de seguir
0: no,
1: la ruta?
0: No, no, a veure, jo les penjaré i demés, miraré de veure si puc ficar un panel informatiu on explico el que més o menys surt en la informació tant de la biblioteca com suposo la que tindreu aquí, que explica això una mica al fil conductor, però no porten informació addicional de com està feta la fotografia ni de què s'ha fet en la fotografia.
1: Uh-huh. Deies que no és la primera vegada que exposes a la biblioteca, que ja hi va haver una exposició anterior, per tant és la segona vegada?
0: Sí, a la biblioteca és la segona vegada i abans he exposat també dues vegades a la sala aquesta que ja hi ha aquí al
1: Centre Social. No?
0: Sí, sota les oficines de l'Ajuntament, uh-huh, pues, abans de la pandèmia, pues, allà vaig estar també exposant.
1: Per tant, quines temàtiques han tingut les seves exposicions?
0: Bueno, en realitat, al final, han sigut les dues exposicions que jo vaig fer aquí, que després les he transportat a la biblioteca. Perdó, entenc perquè no tothom a lo millor se ha desplaçat o de més. També és veritat que han passat bastants anys, bueno, uns quants anys, perdó, bastants, no, uns quants. Llavors he repetit, per dir-ho d'alguna manera, tant la de l'any passat com la d'ara ha sigut de les que tenia aquí baix.
1: Molt bé, i quina acceptació van tenir, no?, la primera vegada quan vas exposar aquí al Centre Social? Suposo que hi ha aquest
0: input, no? No te lo puc dir perquè, degut a altres activitats relacionades amb la fotografia que faig, no vaig poder estar molts dies acompanyant l'exposició, per dir-ho d'alguna manera. Llavors no tinc informació d'aquí, de la zona aquesta del Centre Social. I de la biblioteca sé que, bueno, també me va passar el mateix, sé que la Núria, que és la directora, me va dir que sí, que havia vingut gent, però no puc comentar-te quantitat de persones.
1: Dius, no et dediques plenament a la fotografia perquè ja estàs jubilat, no?, però segueixes amb el món fotogràfic?
0: Sí, a veure, jo estic en el món, bueno, des de fa molts anys, en el món de la fotografia amateur, per dir-ho d'alguna manera, però una fotografia amateur en una certa seriositat, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, perteneixo a una associació fotogràfica que vaig crear en uns altres nou companys a Barcelona, que és Afosans, en el barri de Sants, i des de que estic aquí a Cubelles, bueno, porto 8 anys i escaig, també perteneixo a l'entitat Enfoca, que és una entitat fotogràfica que està a Calafell. Independent d'això, jo perteneixo a la Federació Catalana de Fotografia, a la Confederació Espanyola i a la Federació Internacional dintre d'aquest món en el que estem de fotografia. I en aquestes activitats que t'he dit que a vegades faig, pues, és que faig de jutge en concursos, tant ja dic, de federació, confederació, com alguna de la Federació Internacional.
1: Uh-huh. I si parlem una mica de fotografia, tornem una mica a aquest món, quina importància tindria, no sé, la llum, el moment, la composició de la fotografia?
0: Molt. Vull dir, això és una cosa que, sobretot per la gent que comença, a vegades li comento, El tema del moment de la fotografia és les coses que tu veus o te criden a tu l'atenció. A cada persona, en un moment donat, li crida una cosa diferent. Si estem, vull dir, que si estem 5 persones en un mateix lloc fent una fotografia, cada una farà una fotografia diferent. Llavors, cadascú tenim una visió diferent d'una imatge que podem veure. I lògicament el tema de la llum, el mateix. Hi ha gent que a lo millor diu, pues a mi m'agrada les matinades, o m'agrada quan les postes, o m'agrada al migdia. Vull dir, el tema de les llums a cada hora és diferent, en cada moment és diferent, i per tant a cada persona la sensació i l'interès que pugui tindre pot ser completament diferent.
1: Parlem d'algun projecte que t'hagi marcat especialment, ja sigui pel repte, no?, que t'ha suposat o pel resultat final.
0: Bueno, en realitat, salvo aquests projectes que acabem de parlar, que fa ja temps que els vaig fer, perquè ja després m'he dedicat més a això que t'he comentat i en realitat no estic sortint a fer molta fotografia, surto alguna que altra vegada, però últimament molt poc. En aquella època, pues sí, perquè ja això fa bastant anys, pensa que, per exemple, l'exposició dels mòbils, estem parlant de fotografies fetes en el mòbil fa uns 15 anys o més, vull dir, i en aquell moment sí que va ser una cosa que vaig estar molt pendent de a l'hora de fer-lo, però després ja, una vegada fet els projectes, no m'he dedicat a preparar cap altre de moment i estic en stand-by.
1: Parlem també, dius, fa 8 anys que arribes a Cubelles, sí. No? Què et va motivar a arribar aquí al municipi?
0: Ui, això ja és un altre món, és una altra situació. El viure avui a Cubelles va ser una qüestió circumstancial per la qüestió del lloguer del pis. Jo me vaig tindre que anar de Barcelona perquè no podia pagar el lloguer. Vaig començar a buscar, tant al barri, que jo he viscut molts anys al barri de la zona franca de Barcelona, com després tota la ciutat de Barcelona, tota l'àrea metropolitana. Si te serveix d'orientació, des de més o menys al centre de Barcelona vaig fer un radi de 50 quilòmetres, con lo que me vaig anar fins a Mataró i vaig anar fins a això, fins 50 quilòmetres buscant pisos, fins que en els 50 quilòmetres, 55, vaig arribar a Cubelles i aquí vaig trobar un i des de llavors estic aquí, que per cert, me tinc que anar, perquè ara m'han comunicat que el pis el venen i ara torno a tindre el problema de poder trobar un pis perquè no hi ha manera de trobar algú per poder viure.
1: Si parléssim una mica també d'aquesta vinculació cubellenca, són aquests 8 anys, però a través d'aquesta fotografia n'hi han de Cubelles,
0: sí.
1: Imatges?
0: Bueno, no, en aquesta no.
1: En aquesta exposició no, en aquesta, però no l'has fet, eh?
0: Sí, sí, per exemple, en l'exposició que vaig fer del mòbil, de Cubelles, allí surten bastants fotografies de Cubelles, tant de la plaça de l'Ajuntament, amb tots els grafitis del Charlie Rivel, com d'algun que altre diferent lloc de Cubelles. Per exemple, de quan es va estar desmuntant la ximenea de la tèrmica, perquè jo vaig al costat, tant al barri del costat, i llavors pues, també sortia alguna que altra foto del desmuntatge.
1: Per tant, hi ha aquest arxiu històric, no?, que pot també interessar al municipi.
0: Sí, sí, sí.
1: Mira,
0: sí.
1: Històric, no?, aquest enderrocament, sí, de la central tèrmica.
0: Sí, vull dir, jo de les fotos que tinc, si en un moment donat a l'Ajuntament li interessa alguna, pues estic disposat a passar-li.
1: Molt bé, i ja per anar tancant una mica, no?, no sé, que la biblioteca no t'hagi ofert, no?, aquesta possibilitat.
0: Sí, és una cosa que no té preu, per dir-ho d'alguna manera, perquè tots tenim, per dir-ho d'alguna manera, un cert ego de poder ensenyar les nostres coses, les que fem. Llavors, el que tingui la biblioteca una sala per poder fer exposicions, sigui de fotografia, de pintura, de lo que sigui, a nivell cultural és molt, molt interessant. Llavors, és algo que, lògicament, hem d'aprofitar-lo tots, els que vivim aquí i la gent que està al voltant que no tingui en el seu poble un lloc per poder fer una exposició o el que sigui.
1: Recomanem, doncs, Hàbitat, aquesta exposició que estarà a la Biblioteca Municipal del 6 al 29 de juliol, i si parléssim de projectes de futur, no sé si hi ha algun projecte que vulgui comentar.
0: De moment no, perquè a més ara ja porto ja 3 mesos buscant pis i ja veurem a veure el que me queda del resta de l'any, per tant estic ara molt aturat amb tot el tema de la fotografia.
1: Molt bé. Bé, si vols adreçar un missatge a la gent que visiti Hàbitat, a les persones que no coneixen encara aquesta exposició, si els hi vols dir alguna cosa, endavant.
0: Simplement que s'animin a fer fotografia. que facin molta fotografia, que no tinguin por en fer-les, que no tinguin por en aprendre i que sempre n'hi ha al voltant d'on viu una persona, alguna entitat o alguna persona que pot donar-te un cop de mà per poder anar millorant i poder aconseguir fer fotografies impressionants.
1: Doncs res més, ho deixarem aquí. Moltes gràcies, Ferran Morangai. Ell és l'autor d'aquesta nova exposició que acull la Biblioteca Municipal Hàbitat. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Aguiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui continuarem la sèrie en què parlem de músiques per fer l'amor. En els programes anteriors hem escoltat cançons que preparen l'atmosfera i que, recordeu, que vam dir que hem d'intentar aconseguir fent un crescendo de ritme i sensualitat.
0: Doncs en aquesta línia, avui seguirem apujant mica en mica la força del foc per assegurar que fem augmentar el xup-xup fins que arribem a les primeres etapes d'ebullició cap al final del programa d'avui.

0: Fever és un dels temes més versionats i deu ser perquè té un atractiu especial. És un tema compost per Otis Blackwell l'any 1956 i que qui el va gravar primer va ser en Little Willie John. I després han vingut múltiples versions, entre les quals destaquem les de Elvis Presley, Madonna, Bonnie M, Christina Aguilera, Michael Bublé o també Beyoncé, entre molts altres, eh?
1: La que escoltem és la versió de Peggy Lee, que va iniciar la seva carrera cantant a la ràdio amb l'orquestra de Benny Goodman i va consolidar una exitosa carrera que va fer que fos considerada la reina del pop nord-americà. Va compondre més de 250 cançons i en va gravar més de 1.000, entre les quals aquesta versió de Fever, que és segurament una de les més sensuals de totes.

0: La segona cançó d'avui ens la porta Roberta Flack amb el títol de Feel Like Making Love, o sigui, em sento com fent l'amor, i a la tornada afegeix Amb tu.
1: De la Roberta Flack també podríem haver escollit un altre tema igualment sensual, Killing Me Softly with His Song, però la que escoltem ens ha semblat més adient als nostres propòsits, és a dir, aconseguir augmentar aquell xup-xup que dèiem la setmana passada, ja que afegeix a la melodia un text amb moltes i prou clares referències a les carícies i el desig que aquestes generen.

0: Ens tornem a trobar amb en Marvin Gaye, a qui ja vam escoltar en el primer programa d'aquesta sèrie. Ara és el tema Sexual Healing i no cal saber gaire anglès per imaginar-se que de què toca el tema.
1: Mm-hmm. El títol traduït vol dir curació sexual i ja al començament de la lletra diu clarament: estic calent com un forn. Tornem a tenir un d'aquells temes que ens permeten moviments més rítmics al mateix temps que contínuament podem fer referències al contingut de la lletra, i tot plegat amb una durada, una altra vegada, relativament llarga, 4 minuts. Ja deu ser allò que dèiem, els compositors saben que en aquestes situacions no podem anar amb presses.

0: Però, tot i que no és bo d'anar presses, tampoc hem de permetre que les coses no quedin del tot clares. No fos que perdéssim l'ocasió.
1: Sí, sobretot, que no se'ns escapi el tren.
0: Exacte.
1: Cançons com la que escoltem d'Ellie Goulding ens poden ajudar, perquè a part de l'evident sensualitat de la veu d'aquesta cantant britànica que l'any 2015 publicava aquest tema i afegeix una lletra tan explícita com la de la tornada. Què diu això, Xavier?
0: Doncs diu: estima'm com tu ho fas, toca'm com tu ho fas, què estàs esperant?
1: Res, res.
0: No?

0: És un parer personal, però potser les veus femenines acompanyen millor segons quins moments. Per això, entre les múltiples possibilitats existents, en portem algunes perquè pugueu escollir.
1: Si abans era Ellie Goulding, ara és Beyoncé interpretant Crazy in Love, amb un estil molt més intens i rítmic que ens pot anar bé si necessitem despertar una mica els nostres sentits. O els de la nostra parella, qui sap.

0: Continuem amb veus femenines, doncs, i en aquesta ocasió és Shade, amb un clàssic Sweetest Taboo, que textualment és el tabú més dolç, que aquesta banda anglesa van publicar l'any 1985, un any després del seu primer àlbum, aquell altre que contenia Smooth Operator, que també podria ser un bon tema per la fase en què ens trobem.
1: I tant que sí. Però hem escollit aquest Sweetest Taboo una vegada més pel que té d'insinuant la seva lletra amb aquesta petició contínua de la cantant demanant que li donin aquest tabú més dolç. Que no cal gaire imaginació per sospitar que es tracta d'allò que tots esteu pensant, eh?
0: Segurament.

0: i un tema una vegada més en veu femenina. En aquest cas és Madonna i el tema es titula Eròtica, igual que l'àlbum en què està inclòs.
1: En aquest cas, a més d'escoltar la cançó, us recomanem que veieu el vídeo oficial de promoció, que està publicat a YouTube, i en què apareix la Madonna en múltiples i molt diverses situacions eròtiques, que inclouen sexe en un despatx o a la platja, dominació, balls eròtics i, naturalment, postures més que explícites.
0: Tot un catàleg que pot ajudar a inspirar-vos en un moment de manca d'idees.

0: Segurament alguns heu reconegut la banda sonora de L'últim tango a París, una pel·lícula que en el seu moment va revolucionar les sales de cinema i va generar molts viatges organitzats a Perpinyà,
1: i tant,
0: que era el lloc més proper on l'any 1972 es podia anar a veure aquest film eròtic dirigit per l'italià Bernardo Bertolucci i que protagonitzaven Marlon Brando i Maria Schneider.

0: Per si els vostres gustos es decanten més cap a temes més moguts, amb més marxa, també us podem proposar aquest Miss You, de The Rolling Stones. Té passatges en què canten sense lletra i són els que potser tenen un major atractiu des del punt de vista de crear un entorn favorable.
1: Aquest tema, publicat l'any 1978, va ser considerat com un tema disco en el seu moment. I això era així perquè té una de les característiques distintives d'aquest estil: el fet que el bombo de la bateria executa un ritme constant, sonant a cada temps dels quatre que té el compàs.
0: Clar que aquest ritme constant també és útil per a altres activitats que van més enllà del simple ballar.
1: Imaginació.

0: Seguim en la línia de cançons que són al mateix temps aptes per ballar, però prou rítmiques perquè no es refredi l'ambient. En aquest sentit, podem aprofitar aquest tema d'Al Green titulat Lay Down.
1: En aquest cas, la lletra simplement declara l'amor del cantant i demana que la parella el correspongui i que es prengui el temps que sigui necessari per arribar-hi.
0: No hem de buscar cap segon sentit a la lletra, perquè no hi és. El Green es va ordenar pastor de l'església després que la seva xicota se suïcidés.
1: Vaja.
0: I les seves lletres parlaven d'amor, però sempre un amor net com una patena.
1: Molt bé, doncs acabarem el programa d'avui amb dos temes gairebé oposats completament. La primera, una cançó molt calmada per una ocasió molt romàntica. Escoltem-ne l'inici.

Aquest que estem escoltant és Chris Isaak interpretant Wicked Game, un tema en què es contraposen una melodia molt romàntica i fins i tot podríem dir que sensual amb una lletra pessimista i desil·lusionada.

0: Ja el títol significa joc malèvol, i a la tornada es repeteix la frase «No vull enamorar-me de tu». Malgrat això, hem de reconèixer que si no prestem gaire atenció a la lletra, o gens, com molt sovint fem, la melodia és molt agradable i sensual.
1: I per acabar, anirem a l'altre extrem, a un tema que de ben segur reconeixereu amb els compassos inicials i que tothom associa a una determinada pel·lícula.

0: Aquest tema és més que un clàssic i l'hem escoltat moltíssimes vegades, però no per això deixa de ser efectiu. L'intèrpret és Joe Cocker i la pel·lícula és 9 setmanes i mitja. La cançó You Can Keep Your Hat On.
1: L'escena en què sona aquest tema és l'estriptease a contrallum de que la Kim Basinger fa mentre en Mickey Rourke s'ho mira. Per si el record de l'escena no és suficient, la lletra comença dient: treu-te l'abric ben poc a poc, treu-te les sabates i treu-te el vestit, per acabar afegint la línia que s'ha convertit en el títol de la cançó: pots deixar-te el barret posat.
0: Us deixarem gaudint d'aquest tema fins la setmana que ve, en què reprendrem aquest llistat de temes per fer l'amor. No ens deixeu sols. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acull un taller de creació d'audiocontes adreçat a infants a partir de 7 anys que vulguin experimentar amb la narració i el so. Una activitat que es desenvoluparà a Cubelles els dies 16 i 23 de juliol i que estarà conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Laia, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, què tal?
0: Doncs comencem aquesta entrevista, Laia, una mica demanant-te que ens expliquis la teva trajectòria. Presenta't a l'audiència.
1: Bé, jo soc periodista i he estat treballant 7 anys a la ràdio. Per tant, tot el món de l'àudio em fascina i m'encanta. Actualment em dedico exclusivament a la locució i la narració d'audiolibres. I d'altres activitats com aquesta que em permeten posar-me més creativa i explicar contes als infants d'una forma diferent. En aquest cas, precisament ens dedicarem a això, a fer audiocontes. Jo ja havia encetat un projecte de creació d'audiocontes fa uns anys que es diu La veu dels contes en català, que està a Spotify i tinc experiència en edició de so per la creació del podcast Explica'm històries de RAC1, per exemple, o un altre projecte propi que va ser La Contrarregla, que és un podcast sobre salut femenina.

0: i m'agrada molt la part d'inventar-nos contes sobre la marxa, o com jo en dic, els contes de 5 minuts i s'ha acabat, que no deixa de ser improvisar contes. Aquesta dinàmica de creació de contes sovint és participativa, però normalment sóc jo qui porta les regnes i qui va explicar les històries, i en aquest cas, a la primera sessió, farem una dinàmica semblant, però ells podran participar molt més. O sigui, jo els donaré eines perquè entre totes i tots ens inventem una història. Què passa? Que estem parlant d'un audioconte i els contes en format àudio han de tenir sons. Aleshores, el que posaré també al seu abast són tot d'elements de producció de so foley. El foley és el sistema de creació de sons quotidians que es fa per doblar les pel·lícules. No? És aquella imatge típica que tots tenim, que antigament, però això encara es fa ara, no? d'escoltar el galop d'un cavall en una pel·lícula i veure que algú amb uns cocos està fent el so de com galopa aquest cavall, no? Doncs aquests cocos són un element de creació de so de foley. Bé, jo vindré amb una maleta plena d'objectes amb els que podem imitar sons quotidians, objectes que poc tenen a veure amb aquests sons, i els farem sonar i els enregistrarem. Aleshores, explicarem el conte per una banda, descobrirem com sona per una altra, seran ells mateixos qui puguin fer aquests sorolls i li posarem veu a aquells nens que vulguin parlar, que vulguin fer veuetes, que vulguin cantar, a vegades trobo que canten, o que vulguin aportar alguna altra mena de sonoritat al conte, doncs podran dir la seva. Tot això quedarà enregistrat i a la següent sessió, amb una feina de producció i edició pel mig, evidentment jo li donaré forma en format audioconte, doncs, professional, i el compartiré amb tots ells.
1: Uh-huh. Explica'ns també una mica, doncs, el paper que pot tenir doncs, la imaginació també en aquest taller, no? Perquè deies que vas ajudant els infants també, entenc una mica també a superar aquella por que a vegades tenim tots, no? Aquell full en blanc, no? A l'hora d'escriure aquest audioconte, suposo que entre tots, deies els efectes, aniran participant, hi ha nens que potser són més introvertits i altres doncs, que potser s'obren més, no? A tot això.
0: Sí, realment, clar, depèn de la personeta que hi hagi allà asseguda, doncs hi haurà gent que li costi més, li costi menys. Jo crec que sovint és fàcil que quan hi ha un o dos nens que comencen a animar-se a participar en qualsevol activitat, la resta hi van darrere, no? I també plantejar-ho com una activitat no tant d'observar o escoltar el que jo vinc a explicar-los, que és un conte, sinó una activitat purament participativa on ells tenen tota la llibertat per dir la seva. Al final, els nens, si tu els dones el poder de parlar o explicar o participar, jo crec que sí, en aquell moment sí que s'empoderen, es treuen les vergonyes i participen. I aquesta és la gràcia del taller, no? Que venim a escoltar-los i a descobrir quines són les seves propostes, que segur que seran molt millor que les meves, no ho dubtis.
1: I a banda, doncs, això, no?, d'escriure la història, o bé, no és una escriptura, no?, és un conte que es va fent espontàniament, no?, entenc?
0: Sí, exacte, és un conte que es fa espontàniament, sobre la marxa. Jo porto una gravadora i el vaig gravant tot, el vaig enregistrant, no és que jo estigui apuntant allà el que diuen, enregistrem tot el que passa a l'activitat i amb aquell material en brut, diguem, jo d'aquí trec després tot el material necessari per crear l'audioconte en un format doncs, més xulo, doncs, amb música, decidim quines músiques els agraden més, també, o entre tots, quan el dia que l'inaugurem, que és la segona sessió, com jo dic, inaugurem el conte i l'escoltem, decidim quin és el nom, creem una mica d'expectativa, no?, de quin nom creieu que ha de tenir, com fem votació, vale, doncs serà aquest nom, serà aquest altre, i aleshores, amb totes les famílies, doncs les famílies venen i els hi presentem aquell conte que al final és el fruit del treball de tots.
1: Uh-huh. I bé, ens explicaves, perquè no és la primera vegada que estàs a la Biblioteca Municipal, ja havies estat al mes de novembre de fa un any, no? Almenys a la ràdio doncs ens ho vas explicar així, i d'elles, doncs, en aquell moment, quan creaves un conte, parlaves que a partir de tres capsetes tries uns papers, no?, i explicaves això, que amb poc material pots fer un gran conte, no? En aquesta ocasió, no sé, aquesta dinàmica està preparada o va sorgint sobre la marxa, perquè deies ja

0: efectes sonors dels quals els mateixos infants seran partíceps, no? No sé si hi ha una preparació prèvia o tot plegat, doncs, el que surti.
1: Jo està clar que porto materials que són finits, no? És a dir, en el tema dels efectes de so de Foley, jo portaré una capsa amb materials i els donaré opcions per afegir aquests ingredients sonors al conte, no? Però després hi ha altres que hauré, evidentment, doncs, de buscar l'efecte de so de forma digital i afegir-lo, perquè no tots els elements jo almenys els puc fer amb Foley. Però amb pel que fa als personatges, als escenaris o a la resta de coses que van passant a la història, si jo normalment porto les meves capsetes amb papers que m'he inventat jo o que he anat recopilant al llarg de les sessions de contacontes, en aquest cas els hi dono total llibertat perquè siguin ells qui decideixin quins elements poden sortir. Llavors seran ells els que escriguin aquells paperets, els que vagin proposant idees, i a partir d'aquí, amb les seves idees, que trobo que això els agrada molt, doncs reconeixeran la seva participació en la creació del conte.
0: Deies dues sessions en dos dies diferents, no? Per tant, el primer més de preparació i la segona ja podrem veure una mica més la forma del conte?
1: Sí, exacte. El primer és purament creatiu, ens posarem a jugar, crearem el conte, decidirem com sona, quines músiques ha de portar, no? Farem com aquesta activitat més de feina, no? Un taller més participatiu en aquest sentit. I la segona sessió, que és el dia 23, doncs jo ja vindré amb els deures fets, havent posat a la capsa màgica de la creació de contacontes, no? Tots els ingredients que m'han donat, i escoltarem el conte final, li posarem un nom i el compartirem també a les xarxes socials, a Spotify, el posarem a Spotify perquè totes les famílies el puguin escoltar quan vulguin.
0: Perfecte. Doncs, Laia, no sé si ens deixem alguna qüestió. Entenc, doncs, que cal una inscripció o que hi ha places reduïdes, màximes. Com ho heu previst, això?
1: Sí, l'activitat té unes places limitades per un tema purament d'espai i d'activitat, que si volem que tots participin, al final els hem de poder donar veu i el temps que toca a tots els infants, no? Aleshores, vam calcular, si no recordo malament, gairebé una vintena de nens que poden participar d'aquest taller de creació de contacontes. Sí que és veritat que jo, en aquest cas, en la primera sessió, sobretot, convidaria a que les famílies acompanyants d'aquests nens, no?, participin de forma potser menys activa, no? A mi m'agradaria trobar-me un espai on els nens es senten molt lliures de participar, per tant, els pares, les mares, els avis, els tiets, les tietes que els acompanyen, no?, que puguin mirar-se l'activitat des de un passet més enrere, perquè això sempre els dona als nens una mica més de llibertat o de, com dir-te, de calma o de llicència per ser ells els que participen de l'activitat i per poder fer-la, no?, amb molta més vergonya, sovint.
0: Si parlem ara una mica també de la trajectòria de la teva, no? Aquesta combinació que fas doncs, de la narració oral, del món del podcast, dels audiollibres, tot això va evolucionant. Creus que aquests formats sonors viuen un bon moment, ara com ara?
1: Jo crec que sí, que l'àudio està en auge, que diuen, és un molt bon moment. De fet, amb la creació, amb aquesta explosió de creació de podcast s'ha vist, no? Fins a fa uns anys es deia, no, la ràdio no durarà, no l'escoltarà la gent. Això no és veritat. Afortunadament la ràdio sembla que tindrà una llarga vida, però amb ell juntament han nascut molts altres formats sonors molt atractius pels oients i per al públic en general, que potser està cansat d'estar enganxat a una pantalla tot el dia i que quan fas qualsevol altra activitat que no precisi d'aquesta atenció visual, tendim a posar-nos la ràdio, a posar-nos un podcast, un audiollibre o música, no?, que és el que s'ha fet tota la vida. Doncs afortunadament cada vegada tenim més opcions d'entreteniment en àudio i crec que les estem aprofitant i estan sorgint realment formats i conceptes molt diferents i molt xulos.
0: I ja per acabar, Laia, tens algun projecte nou en mans que vol, no sé, que vols aprofitar doncs, aquesta entrevista per donar-lo a conèixer o per avançar-nos?
1: Doncs mira, ara mateix realment el que estic potenciant força és són els cursos de narració d'audiollibres. Crec que és una professió molt artesana, molt creativa, no? I que s'ha d'aprendre. Jo, afortunadament, vaig tenir la sort de formar-me en una escola professional i de cara al 2027 sí que encetaré força cursos d'iniciació a la narració d'audiollibres, que per mi ara mateix és com la part més troncal de la meva feina, no? Expliquei històries en veu alta, que també és el que farem doncs, el dia 16 i el dia 23 a Cubelles.
0: Doncs res més, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Laia Florets. Esperem que vagi molt bé aquesta activitat aquest estiu a la biblioteca, concretament, com deies, 16 i 23 de juliol, i animem a tothom, a totes les famílies que ens estiguin escoltant, doncs a que inscriguin els seus infants a partir de 7 anys, poden participar-hi. Laia, que vagi molt bé als tallers i bon estiu.
1: Moltes gràcies, bon estiu, i allà us esperem per passar-ho bé tots junts.

0: Avui saludem a l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova. Bon dia, Adrià.
1: Bon dia.
0: Avui ens vols portar una curiositat que té una història i que doncs, ens pot ajudar també a aprendre sobre els peus i la seva història. Explica'ns una mica, què ens vols explicar avui?
1: Vale, doncs intentarem parlar una mica de tot, per això també m'agrada treure a vegades temes que són com curiositats o lo típic, no? De datos históricos sobre això o l'altre. I així, doncs, bueno, parlem de podologia igualment, però toquem temes també que són curiosos, interessants i que inclús es poden servir, perquè encara que siguin coses rares, doncs poden passar. Vale? I avui volia parlar d'un dels primers vídeos que vaig fer a Instagram i que a la gent li sol agradar molt aquesta història. I jo, de fet, només jo soc una persona que quan escolto alguna cosa interessant se'm queda al cap i no se m'oblida. I aquesta em va quedar. I inclús recentment també he vist un... Ara parlarem. Es diu peu de trinxera, vale? La trinxera al final, si hi ha algú que no sàpiga què és el típic forat que es fa a la terra per on passen els soldats quan hi ha una guerra i que bàsicament fa que quedis amagat i que pues, si et disparen o hi ha una bomba pues, que no et dongui, no et toqui, no?
0: Sí, sí.
1: Vale?
0: Pues, no eren llocs molt acollidors, diguéssim.
1: No eren molt acollidors i malauradament avui en dia pues, encara tenim molta gent que està en trinxeres, vale? Perquè al final estem en guerres i la trinxera se segueix fent servir. També és veritat que amb els anys es va deixar de fer servir perquè va aparèixer el tanc, que podia passar per sobre la trinxera i ja no era tan útil, però bueno, això ja és altres coses. Però bueno, bàsicament el peu de trinxera, per no irme de tema, és passava que quan plovia, per exemple, quan estàs en una trinxera, al final és un forat al terra, i quan plou i es va acumulant aigua, i depèn del país, doncs, tots sabem que hi ha llocs que plou més que d'altres, doncs s'anava acumulant aigua a les trinxeres, quedava com una espècie de passar de bassa a dins, o sigui, els soldats anaven caminant tot el rato amb els peus mullats perquè per on trepitjaven igual hi havia 10 centímetres, no sé, diversos centímetres d'aigua. Què passa? Si és un moment, tu et mulles el peu o estàs un rato caminant per la pluja i tens el peu mullat, però després vas a casa, te la seques bé, tornes a ficar la teva roba i tal, doncs no hi ha problema. Però què passa quan tens moltes hores continuadament el peu mullat? La pell és un molt bon protector contra infeccions i enfermetats, però quan està seca. Quan està humida és quan entren agents patògens a l'interior. Per això molts cops, molts tractaments tòpics són pomades, que el que fan és hidratar la pell amb el que seria el vehicle, no? Que és com una crema, i allà està el component que entra després dins la pell. I si quan ens banyem o quan ens mulleu, veureu que la pell queda com més, fan les típiques arrugues dels dits, no? Mm-hmm. És com si els poros, que normalment amb la pell seca estan tancats, doncs amb la humitat queden com més oberts, més dilatats, i és més fàcil doncs, tenir un contagi. A part que normalment amb medis líquids és on hi ha també les infeccions, vale? Llavors, doncs, el típic, no? Haureu vist que la gent quan va a la selva doncs, li diuen no beguis d'aquesta aigua perquè s'ha de desinfectar primer. Al final, tot el que ens pugui fer mal, entre cometes, està en un medi, un vehicle, que en aquest cas és l'aigua, vale? Llavors, el peu de trinxera, bàsicament, era que hi havia soldats que, quan havien estat exposats moltes hores a aquesta humitat o tenir la bota mullada, no tenir la possibilitat de canviar-se, de posar-se roba seca, doncs què passava? Hi havia algunes bactèries que eren necrosants, vale? Bactèries que el que provocaven era necrosis. Vale? Llavors, hi havia molts soldats que podien tenir infeccions del peu, que algunes eren necrosants, altres no, però al final és una infecció que si no es tracta, doncs una infecció doncs dona problemes, o inclús pot passar a la circulació i afectar altres parts. Però el que solia passar és que al final acabaven tenint gangrena als peus per les infeccions i acabaven amb amputacions del peu. Què passa? Imagina que tu ets un dirigent, no? Un general, i estàs perdent baixes, no? Estàs perdent efectius perquè se li està amputant un dit del peu. I dius, ostres, no és que li hagin disparat ni li hagi caigut una bomba, és que l'estem perdent perquè se li mulla el peu. Llavors, al final, què passa? La solució que es va trobar va ser algo tan simple com crear passarel·les. ¿Vale? Si tu a la trinxera crees una passarel·la de fusta molt senzilla que t'elevi una miqueta, ja no estaràs trepitjant aigua quan estiguis caminant. Llavors, et permet tenir el peu més sec. I amb aquesta forma, amb una cosa aparentment tan senzilla, es va reduir moltíssim el nombre de baixes de soldats perquè ja no se'ls infectaven els peus i no se'ls tenien amputacions en els peus o altres malalties pitjors. I això, en principi, si no vaig equivocat, es va veure a la Primera Guerra Mundial, que era on sí que tenia més importància el tema de les trinxeres. Com deia al principi, després va aparèixer el tanc, era com hi havia trinxeres i tu pues, era trinxera contra trinxera, avançaves uns metres al dia o el que podies. Què passa? Si apareix un tanc que et passa per sobre la trinxera, pues, ja no té sentit fer trinxeres perquè et passaran per sobre. Llavors, en aquella època es passava més. I, si no m'equivoco, recentment amb les guerres de Rússia i Ucrània també hi ha hagut casos d'aquest tipus. ¿Vale? Al final...
0: Peu de trinxera, evidentment entenc que això ara aquí és molt difícil de veure.
1: Avui en dia es podria dir peu de trinxera no a una persona que estigui en una trinxera, sinó a algú, per exemple, pues, imagina't, gent que neteja piscines o que està en feines que té tot el dia el peu amb humitat o que fa servir botes molt oclusives, molt de plàstic, o gent inclús que té hiperhidrosis, no? Gent que té molta suor i a sobre pues, està també en ambients molt, molt humits. Tot el que sigui un excés d'humitat continuat, tens, no té per què, però tens més risc de poder agafar alguna infecció. Igual que veiem fongs, veiem berrugues, veiem infeccions bacterianes, doncs pots tenir algunes més sèries i que sí que en algun punt pues, puguin donar això. Què passa? A la guerra el que passava és que estaves molt temps allà i no estaven per tonteries de m'ha sortit una coseta al peu i et treuen fora. Aquí si et passa alguna cosa, pues, de seguida vas al metge o tu intentes tractar, ¿vale? Llavors ja no deixes que es compliqui tant.
0: Però ara m'has fet pensar en que la gent que fa caminades o tirades molt llargues sempre diuen que es porten molts mitjons i es canvien els mitjons.
1: Exacte.
0: En part és per això, no? Per intentar que no estigui humit al peu sinó anar-lo aixugant i anar-lo assecant.
1: Exacte. De fet, per exemple, amb el Camino de Santiago, no? que és molt habitual, a vegades passa una cosa que és com contradictòria, no? Entre cometes, o amb la gent que corre molt, que és que perquè no surtin llagues o rossadures al peu, se sol posar molta vaselina, ¿vale? Que la vaselina al final també és un líquid, ¿vale? Però clar, al final aquí el que estem buscant és evitar el que és la fricció, perquè no surtin butllofes, això, problemes al peu. Però és que depèn una mica de la persona. Hi ha gent que sua més, gent que sua menys. Jo, per exemple, si ja tinc la mania de cada cop que arribo, jo quan treballo doncs faig servir calçat a la consulta i jo també suo, igual que tots. A la que ens posem els mitjons i un calçat, al cap d'un rato, el típic, veiem que la punta dels dits es mullen una miqueta, no? Clar, no és el mateix tenir-ho unes hores que tenir-ho tot el dia i arribar a casa després de 12 hores. Però sí que jo, per exemple, quan arribava normalment al migdia a casa, doncs em treia el mitjó que estava mullat i abans de posar-me les espardenyes d'estar per casa o el que sigui, doncs em posava un mitjó net. ¿Vale? Inclús molts cops podeu veure que la pell queda així com rugosa, com quan ens banyem i queden els dits rugosos, doncs simplement per la suor. I és que també depèn del calçat, el que diem de les feines. Hi ha feines que igual doncs, estàs amb l'aire condicionat en una consulta com jo, no et sues tant potser, però si tens una feina d'estar treballant a l'exterior... Doncs...
0: O depèn de l'època de l'any, no?
1: O depèn
0: no?
1: de l'època de l'any, també, clar.
0: A l'hivern potser no ens passa tant, però doncs, potser en períodes més de transició, tardor, primavera, no? Que se sua però fa fred i al final doncs, el suor als peus, que això segurament ho tractarem un altre dia, però un dels efectes que té és l'olor.
1: Sí, de fet, clar, això, i sobretot si
0: no,
1: tens...
0: Això és un clàssic, no?, de fan pudor els peus.
1: Sí, si tens fills adolescents, encara ho sabràs millor.
0: Però més els adolescents que no pas els adolescents, perquè, clar, tenen...
1: Sí, al final també hi ha un tema hormonal. Quan estem, per exemple, la testosterona, en el cas dels homes, quan en l'adolescència... Si no m'equivoco, estem en un 200%, més o menys, per això els adolescents són tan guerreros i tan pesats, a vegades, entre cometes, no? Que jo també ho he set i també he set molt pesat a casa meva. I al final, després, per exemple, no sé si a partir dels 25 anys o així, la testosterona ja es regularitza, es queda al normal, ¿vale? el percentatge normal, i després cap als 60 o així ja baixa al 50%. Llavors també hem de pensar que nosaltres alliberem hormones, vale, entre cometes, una mica som, entre cometes, animals, no? I els animals també, si us hi fixeu, pues, es atrauen per olors, no? Llavors, nosaltres amb l'olor nostre corporal, que no ens agrada avui en dia, perquè és, no? No, a ningú li agrada fer olor suat, però a nivell històric això crea una espècie d'atracció també pel sexe contrari. Llavors els adolescents pues, van a saco.
0: En el cas dels peus no, eh?
1: En el cas dels peus... també depèn, pensem també que al final el peu està tancat i molts cops l'olor no és més un tema pues, de no infecció, pues, de bactèries, de fongs, ¿vale? No, no és per la suor en si. Jo tinc pacients molt, ja més grans que tenen hiperhidrosi, que inclús asseguts a la butaca els hi cauen gotes del peu per un problema que tenen de suor i no fa res d'olor. Uh-huh. Vale? O sigui que també depèn de si hi ha més fong, més bactèria.
0: I per tant pot ser una alerta també, eh?
1: Sí,
0: que
1: no, clar, clar.
0: Colorin els peus o clar. Les bambes, no?
1: Que... Sí, però com que molts cops ja ve acompanyat d'imatge, o sigui, tu ja te pots veure que si fa mal olor i veus que té uns símptomes allà al peu, de, pues, uns puntets, pues, poden ser fongs o pot tenir pues, una infecció amb una ungla, i hi ha coses que ho fan més olor que altres, sí.
0: Bé, en tot cas, el del peu de trinxera ho hem superat.
1: Sí,
0: ho van superar amb les passarel·les, però sí, sí, sí que s'ha de tenir en compte, doncs això, doncs, ho hem dit moltes vegades, la salut del peu, no? De tenir-lo bé i de cuidar-lo i sobretot d'estar alerta si hi ha qualsevol problema. I si teniu un problema, un dubte o qualsevol pregunta, doncs ens la podeu fer arribar, nosaltres li adreçarem a l'Adrià i ens ho resoldrà, i si no, doncs l'Adrià Carnel podeu trobar al Centre Aliacs de Vilanova i també a l'Instagram, Adrià Carné Podólogo, allà, entre altres, podrem veure la història doncs, sí, que explicava aquest peu de trinxera, entre molts altres consells que podem trobar a les xarxes socials.
1: Sí, sí.
0: Adrià, moltes gràcies i fins la propera.
1: A vosaltres, fins la propera.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem de l'exposició Hàbitat, una mostra que acollirà la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó del 6 al 29 de juliol. Per parlar d'aquesta exposició tenim el seu autor, ell és Ferran Morangai, i doncs amb ell parlarem d'aquesta mostra. Benvingut a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, comencem pel principi, no? És una exposició de fotografies, però abans d'entrar, no?, amb la temàtica i amb tot el que podrem veure exposat, volem conèixer una miqueta qui és Ferran Morangai. Com et presentes?
1: Bueno, a veure, actualment sóc un jubilat, vull dir que seria una forma ja directa de dir que ja no me dedico a treballar en cap dels diferents tipus de treball que n'hi ha. De totes maneres, la fotografia sempre ha sigut un oci, és a dir, jo no he viscut de la fotografia. Jo tenia el meu treball i de forma alternativa vaig començar, bueno, en teoria vaig començar molt jove, però aquelles coses que se deixen d'un dia per l'altre, i fins als anys 90 no va ser quan vaig començar de forma més seriosa a aprendre, a treballar al laboratori analògic, i després a partir de mitjans del 2000 és quan vaig passar a la fotografia digital.
0: Uh-huh. Com defineixes també el tipus de fotografia que fas?
1: Bueno, en teoria faig tot tipus de fotografia. Lo que sí és veritat que la majoria d'elles són fotografies en les que no surten en general persones, perquè me costa el acostar-me a una persona i molestar-la, por dir-ho d'alguna manera. I llavors, com jo sé que no a tothom li agrada que li facin fotos, salvo quan surts fora d'aquí, que si te vas, pel que tinc entès, a Àfrica o te vas a Àsia, llavors sembla que allà te demanen ràpidament fer fotos, però aquí, en canvi, és tot el contrari. Em dedico a fer fotografia on, en general, no surten persones.
0: Hi ha algun fil conductor que uneixi per això els diferents projectes fotogràfics que puguis tenir?
1: No. Per exemple, l'altra exposició que vaig fer també aquí a la biblioteca, l'anterior, era fotografies fetes en el mòbil i arreglades en el mòbil. És una exposició que vaig fer ja fa uns anys, més que res pensant, sobretot en la gent jove, que quan agafa el mòbil pues, sempre són les selfies i les coses, i la idea era que poguessin veure que en un mòbil se poden fer també fotografies de qualitat i simplement arreglades en el mòbil, vull dir que no fa falta anar-se a cap programa d'edició.
0: Uh-huh. Entrem ja doncs amb aquesta exposició Hàbitat, una mostra fotogràfica que podrem veure del 6 al 29 de juliol a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Quina temàtica veurem, no? I el títol, no sé, suposo que reflecteix una mica, no?, tota aquesta composició fotogràfica que potser podrem veure, no?
1: Sí, bueno, en realitat ha sigut juntar dues coses en una, per dir-ho d'alguna manera. La gent quan vaig a veure les fotografies ja es donarà compte ràpidament que són fotografies, en general, la majoria de viatges. També, lògicament, n'hi ha d'aquí, tant de Catalunya com d'Espanya, però n'hi ha moltes que són de fora. Llavors, el que vaig fer és ficar-li el fil conductor en el que se refereix a que són diferents edificis de diferents ciutats, llocs, i de diferents èpoques, i el que vaig fer com a fil conductor és això, que en diferents llocs, en diferents èpoques, ha viscut la gent en unes vivendes, en uns domicilis, com vulguem dir, de diferents estils, de diferents èpoques, de diferents llocs.
0: I quins criteris doncs ha seguit també a l'hora de triar, no?, fer aquesta tria, perquè entenc que hi ha una selecció, no ho veurem tot, no?
1: No, bé, a veure, en general han sigut fotografies, per dir-ho d'alguna manera, que es vegi una miqueta més clarament el tema dels edificis, per dir-ho d'alguna manera, i el de buscar diversitat de diferents llocs. Lògicament veurem alguna fotografia de per aquí, de Catalunya, d'Espanya, i després bastant, el resta són de fora. Em sembla recordar perquè ara mateix vaig estar l'altra setmana preparant-lo i ara mateix en alguna foto no el tinc present, però veurem fotografies d'Europa, veurem fotografies de Cuba, veurem fotografies, bueno, no, Turquia l'entenem que és Europa, per tant continuarem dient principalment d'Europa.
0: Uh-huh. I bé, amb què vols jugar tu a l'hora de quan veiem aquests edificis o aquests llocs, Què vols transmetre, no? No sé si hi ha algun factor allò que diguis... No.
1: Home, en principi el transmetre és això, que la gent viu en diferents llocs, normalment en vivendes, en cases, normalment que independent de quines èpoques doncs veurem palaus o veurem edificis singulars. En el cas de la Capadòcia veurem un parell d'edificis que semblen que siguin com no sé, muntanyes que els que se les ha excavat per dintre, per viure, que fins a l'any, als anys 80, més o més, encara la gent vivia dintre d'aquestes muntanyes, en aquests forats que havien fet. Després, al voltant, sobretot en una d'elles, es veu que ja s'ha creat vivendes de construcció de més modernes, per dir-ho d'alguna manera, i ara la gent ja viu en això. Però, bueno, sobretot és veure edificis on ja sigui en el segle XII o ja sigui en el segle, no sé, XV, XVII o ara, pues, la gent ha viscut o està vivint encara.
0: Per tant, dona molt missatge, no?, aquesta fotografia. És a dir, pot ser una idea també de factors econòmics, tecnològics, no?
1: Sí. També veuran una cosa, i suposo que és algo que els cridarà l'atenció, és que he pujat bastant els colors, per dir-ho d'alguna manera, he saturat, per dir-ho d'alguna manera, perquè no n'hi ha, en les fotografies que veuran, no n'hi ha cap muntatge, aunque sembli en alguna d'elles, no n'hi ha muntatges. Són simplement fotografies a les que se les ha pujat el color, més que res perquè totes elles tinguessin també una vistositat de color, a part de lo que és l'edifici o la vivenda o lo que sigui.
0: És edificis, has dit, no?, sobretot,
1: sí,
0: no?,
1: sí.
0: De diferents llocs,
1: sí.
0: Arrel de viatges que has fet, no?
1: Sí, sí, sí, tot són viatges que jo he fet. En el seu moment vaig fer viatges, ara ja porto uns quants anys que no, com qui diu, que no surto de casa, però sí, vaig estar fent uns quants viatges.
0: Quantes en total podrem veure? Quantes fotografies i en quin format, més o menys?
1: Pues jo espero que pugui col·locar entre 25 i 30 fotografies. És una qüestió d'espai i de més. I són unes fotografies que estan muntades en uns marcs de 40x50. La fotografia, com a fotografia, o la manxa fotogràfica, com es vulgui, és de diferents tamanys. Vull dir que n'hi ha algunes que són una mica més petites i altres que fan pues, quasi... jo diria que 30 o 35 per 40 o 40 i pico, vull dir que veurem de diferents tamanys.
0: I aquestes fotografies, no sé si aniran acompanyades amb algun fil argumental, és a dir, a l'hora
1: no,
0: de veure-les es poden, s'ha de seguir
1: no,
0: la ruta?
1: No, no, a veure, jo les penjaré i demés, miraré de veure si puc ficar un panel informatiu on explico el que més o menys surt en la informació tant de la biblioteca com suposo la que tindreu aquí, que explica això una mica el fil conductor, però no porten informació addicional de com està feta la fotografia ni de què s'ha fet en la fotografia.
0: D'elles que no és la primera vegada que exposes a la biblioteca, que ja hi va haver una exposició anterior, per tant és la segona vegada?
1: Sí, a la biblioteca és la segona vegada i abans he exposat també dues vegades a la sala aquesta que ja n'hi ha aquí a
0: Centre Social. No?
1: Sí, sota les oficines de l'Ajuntament, pues, abans de la pandèmia, pues, ja vaig estar també exposant.
0: Per tant, quines temàtiques han tingut les seves exposicions?
1: Bueno, en realitat, al final, han sigut les dues exposicions que jo vaig fer aquí, que després les he transportat a la biblioteca. Perdó, entenc perquè no tothom a lo millor se ha desplaçat o de més. També és veritat que han passat bastants anys, bueno, uns quants anys, perdó, bastants, no, uns quants. Llavors he repetit, per dir-ho d'alguna manera, tant la de l'any passat com la d'ara ha sigut de les que tenia aquí baix.
0: Molt bé, i quina acceptació van tenir, no?, la primera vegada quan vas exposar aquí al Centre Social? Suposo que hi ha aquest
1: input, no? No te lo puc dir perquè, degut a altres activitats relacionades amb la fotografia que faig, no vaig poder estar molts dies acompanyant l'exposició, per dir-ho d'alguna manera. Llavors no tinc informació d'aquí, de la zona aquesta del Centre Social. I de la biblioteca sé que, bueno, també me va passar el mateix, sé que la Núria, que és la directora, me va dir que sí, que havia vingut gent, però no puc comentar-te quantitat de persones.
0: Dius, no et dediques plenament a la fotografia perquè ja estàs jubilat, no? Però segueixes amb el món fotogràfic?
1: Sí, a veure, jo estic en el món, bueno, des de fa molts anys, en el món de la fotografia amateur, per dir-ho d'alguna manera, però una fotografia amateur en una certa seriositat, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, perteneixo a una associació fotogràfica que vaig crear en uns altres nou companys a Barcelona, que és a Fossans, en el barri de Sants, i des que estic aquí a Cubelles, porto 8 anys i escaig, també perteneixo a l'entitat Enfoca, que és una entitat fotogràfica que està a Calafell. Independent d'això, jo perteneixo a la Federació Catalana de Fotografia, a la Confederació Espanyola i a la Federació Internacional dintre d'aquest món en el que estem de fotografia. I en aquestes activitats que t'he dit que a vegades faig, és que faig de jutge en concursos, tant ja dic, de federació, confederació, com alguna de la Federació Internacional.
0: Uh-huh. I si parlem una mica de fotografia, tornem una mica a aquest món, quina importància tindria, no sé, la llum, el moment, la composició de la fotografia?
1: Molt. Vull dir, això és una cosa que, sobretot per la gent que comença, a vegades li comento, el tema del moment de la fotografia és les coses que tu veus o te criden a tu l'atenció. A cada persona, en un moment donat, li crida una cosa diferent. Vull dir, que si estem 5 persones en un mateix lloc fent una fotografia, cada una farà una fotografia diferent. Llavors, cadascú tenim una visió diferent d'una imatge que podem veure. I lògicament el tema de la llum, lo mateix. Hi ha gent que a lo millor diu, pues a mi m'agrada les matinades, o m'agrada quan les postes, o m'agrada al migdia. Vull dir, el tema de les llums a cada hora és diferent, en cada moment és diferent, i per tant a cada persona la sensació i l'interès que pugui tindre pot ser completament diferent.
0: Parlem d'algun projecte que t'hagi marcat especialment, ja sigui pel repte, no?, que t'ha suposat o pel resultat final.
1: Bueno, en realitat, salvo aquests projectes que acabem de parlar, que fa ja temps que els vaig fer, perquè ja després m'he dedicat més a això que t'he comentat i en realitat no estic sortint a fer molta fotografia, surto alguna que altra vegada, però últimament molt poc. En aquella època, pues sí, perquè ja això fa bastant anys, pensa que, per exemple, l'exposició dels mòbils, estem parlant de fotografies fetes en el mòbil fa uns 15 anys o més, vull dir, i en aquell moment sí que va ser una cosa que vaig estar molt pendent de a l'hora de fer-lo, però després ja, una vegada fet els projectes, no m'he dedicat a preparar cap altre de moment i estic en stand-by.
0: Parlem també, dius, fa 8 anys que arribes a Cubelles, sí. No? Què et va motivar a arribar aquí al municipi?
1: Ui, això ja és un altre món, és una altra situació. El viure avui a Cubelles va ser una qüestió circumstancial per la qüestió del lloguer del pis. Jo me vaig tindre que anar de Barcelona perquè no podia pagar el lloguer. Vaig començar a buscar, tant al barri que jo he viscut molts anys al barri de la Zona Franca de Barcelona, com després tota la ciutat de Barcelona, tota l'àrea metropolitana. Si te serveix d'orientació, des del més o menys al centre de Barcelona vaig fer un radi de 50 quilòmetres, con lo que me vaig anar fins a Mataró i vaig anar fins a això, fins 50 quilòmetres buscant pisos, fins que en els 50 quilòmetres, 55, vaig arribar a Cubelles i aquí vaig trobar un i des de llavors estic aquí, que per cert me tinc que anar, perquè ara m'han comunicat que el pis el venen i ara torno a tindre el problema de poder trobar un pis perquè no hi ha manera de trobar algú per poder viure.
0: Si parléssim una mica també d'aquesta vinculació cubellenca, són aquests 8 anys, però a través d'aquesta fotografia n'hi ha de Cubelles,
1: sí.
0: Imatges?
1: Bueno, no, en aquesta no.
0: En aquesta exposició no,
1: en aquesta
0: però
1: no.
0: N'has fet, eh?
1: Sí, sí. Per exemple, en l'exposició que vaig fer del mòbil de Cubelles, allí surten bastants fotografies de Cubelles, tant de la plaça de l'Ajuntament, amb tots els grafitis del Charlie Rivel, com d'algun que altre diferent lloc de Cubelles. Per exemple, de quan es va estar desmuntant la ximenea de la tèrmica, perquè jo vaig al costat, tant al barri del costat, i llavors pues, també sortia alguna que altra foto del desmuntatge.
0: Per tant, hi ha aquest arxiu històric, no?, que pot també interessar
1: sí.
0: El municipi.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira,
1: sí.
0: Històric, no?, aquest enderrocament
1: sí.
0: De la central tèrmica.
1: Sí, vull dir, jo de les fotos que tinc, si en un moment donat a l'Ajuntament li interessa alguna, pues, estic disposat a passar-li.
0: Molt bé, i ja per anar tancant una mica, no?, no sé, que la biblioteca no t'hagi ofert, no?, aquesta possibilitat.
1: Sí, és una cosa que no té preu, per dir-ho d'alguna manera, perquè tots tenim, per dir-ho d'alguna manera, un cert ego de poder ensenyar les nostres coses, les que fem. Llavors, el que tingui la biblioteca o una sala per poder fer exposicions, sigui de fotografia, de pintura, de lo que sigui, a nivell cultural és molt, molt interessant. Llavors, és algo que, lògicament, tenim que aprofitar-lo tots, els que vivim aquí i la gent que està al voltant, que no tingui en el seu poble un lloc per poder fer una exposició o el que sigui.
0: Recomanem, doncs, Hàbitat, aquesta exposició que estarà a la Biblioteca Municipal del 6 al 29 de juliol, i si parléssim de projectes de futur, no sé si hi ha algun projecte que vulguin comentar.
1: De moment no, perquè a més ara ja porto ja 3 mesos buscant pis i ja veurem a veure el que me queda del resta de l'any. Per tant, estic ara molt, molt aturat amb tot el tema de la fotografia.
0: Molt bé. Bé, si vols adreçar un missatge a la gent que visiti Hàbitat, a les persones que no coneixen encara aquesta exposició, si els hi vols dir alguna cosa, endavant.
1: Simplement que s'animin a fer fotografia, que facin molta fotografia, que no tinguin por en fer-les, que no tinguin por en aprendre, i que sempre n'hi ha al voltant on viu una persona, alguna entitat o alguna persona que pot donar-te un cop de mà per poder anar millorant i poder aconseguir fer fotografies impressionants.
0: Doncs res més, ho deixarem aquí. Moltes gràcies, Ferran Morant Gay. Ell és l'autor d'aquesta nova exposició que acull la Biblioteca Municipal Hàbitat. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, Ràdio Cubelles. Bon dia a tots els oients.
0: Doncs, Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
1: Doncs avui tornem amb el programa d'Etnobotànica d'aquí del Garraf i us portem una planta prou coneguda per tots, que és el visc o el muèrdago, que sabem que al Nadal, no, és una planta que es regala, doncs perquè és una planta que porta bona sort. Penseu que és una planta aèria, és una planta que li agrada estar doncs associada a altres a espècimens com són els pins. Llavors, a part d'això, és una planta que, no sé si saps, Àngels, que té moltes propietats medicinals. És a dir, és un potent antiinflamatori, és un potent diurètic, i també és un sedant suau, és a dir, serveix per dormir. Llavors, el seu nom científic és Viscum album. Com hem dit, no? És una planta que li agrada viure als pins, és a dir, és una planta paràsita. I després té les fulles de color verd clar i els fruits doncs, són verds, després es tornen blancs i després es tornen grocs. Llavors, com a propietats medicinals, realment he citat tres, però en té moltíssimes. És a dir, és un potent vasodilatador, és a dir, baixa la pressió arterial, és un hipotensor suau, és un sedant, antiinflamatori i diurètic, no? Per tant, ens servirà per baixar aquesta pressió arterial. És un analgèsic, també molt fort. Després també serveix per regular tot el que és el sistema immune. Després també, ja ho explicaré després, s'ha vist que té propietats antitumorals, és un antirreumàtic també molt bo i després també pot baixar el colesterol. A què no ho sabies tot això, Àngels? O sigui, té moltíssimes propietats. Llavors, sobretot, no, com sempre diem, molt de compte en tot el que són les quantitats, és a dir, és una planta tòxica. Llavors, s'ha d'anar en compte de no fer servir quantitats molt altes perquè si no els seus efectes ja podrien ser negatius. Llavors, aquest ús que he dit, no, d'antitumoral, doncs bueno, s'ha vist que té una certa acció, no, antitumoral. Bueno, s'estan fent estudis, val? Perquè s'estan posant com injeccions subcutànies d'extracte de visc i s'estan, bueno, s'estan investigant aquests efectes. També diuen que va bé doncs, pels efectes de la quimio o de la ràdio, pels efectes secundaris doncs, que podria anar bé per mitigar aquests efectes. Però bueno, tot això està en fase d'estudi i evidentment doncs, ningú és qui per dir que serveix com a antitumoral. Després també matxacat i aplicat doncs pot aliviar els dolors de ciàtica que són bastant pesats. Després també les fulles del visc macerades en alcohol i fent-nos fregues a les cames, doncs a les cames doncs pot aliviar aquest problema circulatori. Després també les baies, és a dir, els fruits del visc matxacats i barrejats amb llimona, doncs poden anar molt bé doncs, per l'acné de la cara, sí, per pells grasses. Després també és molt bona doncs, pel dolor de ronyons, pels càlculs renals, és a dir, és una planta que expulsa les pedres. I després també, si posem aquestes fulles macerades en aigua, doncs ens posem els peus en un balde quan tenim aquests peus cansats o adolorits, doncs ens anirà molt bé. Després també és una planta que es feia servir per caçar, perquè aquestes fulles i fruits matxacats doncs, troben com una espècie de pegamento. Després ho untaven a una branqueta d'arbre i antigament es feia servir per caçar moixons, ocellets, o es feia servir molt. Després he dit que també regula el colesterol, com és diurètic, ajuda a eliminar líquids que estan retinguts i després també ajuda a desinflamar les hemorroides o les varius. O sigui, realment és una planta que tothom la coneix, no?, per aquest ús pel Nadal, que se li dona, no?, com per tenir bona sort, per protegir la casa, però la gent desconeix aquests usos medicinals. Bueno, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera cita. Gràcies, Àngels.
0: Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt i final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
2: Adéu.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem de l'exposició Hàbitat, una mostra que acollirà la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó del 6 al 29 de juliol. Per parlar d'aquesta exposició tenim el seu autor, ell és Ferran Morangai, i doncs amb ell parlarem d'aquesta mostra. Benvingut a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, comencem pel principi, no? És una exposició de fotografies, però abans d'entrar, no?, amb la temàtica i amb tot el que podrem veure exposat, volem conèixer una miqueta qui és Ferran Morangai. Com et presentes?
1: Bueno, a veure, actualment sóc un jubilat, vull dir que seria una forma ja directa de dir que ja no me dedico a treballar en cap dels diferents tipus de treball que n'hi ha. De totes maneres, la fotografia sempre ha sigut un oci, és a dir, jo no he viscut de la fotografia. Jo tenia el meu treball i de forma alternativa vaig començar, bueno, en teoria vaig començar molt jove, però aquelles coses que se deixen d'un dia per l'altre, i fins als anys 90 no va ser quan vaig començar de forma més seriosa a aprendre, a treballar al laboratori analògic, i després a partir de mitjans del 2000 és quan vaig passar a la fotografia digital.
0: Uh-huh. Com defineixes també el tipus de fotografia que fas?
1: Bueno, en teoria faig tot tipus de fotografia. Lo que sí és veritat que la majoria d'elles són fotografies en les que no surten en general persones, però que me costa el acostar-me a una persona i molestar-la, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, com jo sé que no a tothom li agrada que li facin fotos, salvo quan surts fora d'aquí, que si te vas, pel que tinc entès, a Àfrica o te vas a Àsia, llavors sembla que allà te demanen ràpidament en fer fotos, però aquí, en canvi, és tot el contrari. Em dedico a fer fotografia on, en general, no surten persones.
0: Hi ha algun fil conductor que uneixi, per això, els diferents projectes fotogràfics que puguis tenir?
1: No. Per exemple, l'altra exposició que vaig fer també aquí a la biblioteca, l'anterior, era fotografies fetes en el mòbil i arreglades en el mòbil. És una exposició que vaig fer ja fa uns anys, més que res pensant, sobretot en la gent jove, que quan agafa el mòbil pues, sempre són les selfies i les coses, i la idea era que poguessin veure que en un mòbil se poden fer també fotografies de qualitat i simplement arreglades en el mòbil, vull dir que no fa falta anar-se a cap programa d'edició.
0: Uh-huh. Entrem ja, doncs, amb aquesta exposició Hàbitat, una mostra fotogràfica que podrem veure del 6 al 29 de juliol a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Quina temàtica veurem, no? I el títol, no sé, suposo que reflecteix una mica, no?, tota aquesta composició fotogràfica que potser podrem veure, no?
1: Sí, bueno, en realitat ha sigut juntar dues coses en una, per dir-ho d'alguna manera. La gent quan vaig a veure les fotografies ja es donarà compte ràpidament que són fotografies, en general, la majoria de viatges. També, lògicament, n'hi ha d'aquí, tant de Catalunya com d'Espanya, però n'hi ha moltes que són de fora. Llavors, el que vaig fer és ficar-li el fil conductor en el que se refereix a que són diferents edificis de diferents ciutats, llocs, i de diferents èpoques, i el que vaig fer com a fil conductor és això, que en diferents llocs, en diferents èpoques, ha viscut la gent en unes vivendes, en uns domicilis, com vulguem dir, de diferents estils, de diferents èpoques, de diferents llocs.
0: I quins criteris, doncs, a seguir també a l'hora de triar, no?, fer aquesta tria, perquè entenc que hi ha una selecció, no ho veurem tot, no?
1: No, bé, a veure, en general han sigut fotografies, per dir-ho d'alguna manera, que es vegi una miqueta més clarament el tema dels edificis, per dir-ho d'alguna manera, i el de buscar diversitat de diferents llocs. Lògicament veurem alguna fotografia de per aquí, de Catalunya, d'Espanya, i després bastant, el resta són de fora. Em sembla recordar que ara mateix vaig estar l'altra setmana preparant-lo i ara mateix en alguna foto no el tinc present, però

0: En cases, normalment, que independent de quines èpoques, doncs veurem palaus o, volem, o veurem edificis singulars. En el cas de la Capadòcia veurem un parell d'edificis que semblen que siguin com, no sé, muntanyes que els que se les ha excavat a, per dintre per viure, que fins a l'any, als anys 80, més o més, encara la gent vivia dintre d'aquestes muntanyes, en aquests forats que havien fet. Després, al voltant, en, sobretot en una d'elles, es veu que ja s'ha creat un, vivendes de construcció de més modernes, per dir-ho d'alguna manera, i ara la gent ja viu en això. Però, bueno, sobretot és veure edificis on ja sigui en el segle XII o ja sigui en el segle, no sé, 15, 17 o ara, pues, la gent ha viscut o està vivint encara.
1: Per tant, dona molt missatge, no?, aquesta fotografia, és a dir, pot ser una idea també de factors econòmics, tecnològics, no?
0: Sí. També veuran una cosa, i suposo que és una cosa que els crida l'atenció, és que he pujat bastant els colors, per dir-ho d'alguna manera, he saturat, per dir-ho d'alguna manera, perquè no n'hi ha, en les fotografies que veuran, no n'hi ha cap muntatge, aunque sembli en alguna d'elles, no n'hi ha muntatges, són simplement fotografies a les que se les ha pujat el color, més que res perquè totes elles tinguessin també una vistositat de color, a part de lo que és l'edifici o la vivenda o lo que sigui.
1: Uh-huh. És edificis, has dit, no?, sobretot,
0: sí,
1: no?,
0: sí,
1: de diferents llocs,
0: sí,
1: arrel de viatges que has fet, no?
0: Sí, sí, sí, tot són viatges que jo he fet. En el seu moment vaig fer viatges, ara ja porto uns quants anys que no, com qui diu, que no surto de casa, però sí, vaig estar fent uns quants viatges.
1: Quantes en total podrem veure? Quantes fotografies i en quin format, més o menys?
0: Pues jo espero que pugui col·locar entre 25 i 30 fotografies. És una qüestió d'espai i de més. I són unes fotografies que estan muntades en uns marcs de 40x50. La fotografia, com a fotografia, o la manxa fotogràfica, com es vulgui, és de diferents tamanys. Vull dir que n'hi ha algunes que són una mica més petites i altres que fan, pues, quasi, jo diria que 30 o 35 per 40 o 40 i pico, vull dir que veurem de diferents tamanys.
1: I aquestes fotografies, no sé si aniran acompanyades amb algun fil argumental, és a dir, a l'hora
0: no,
1: de veure-les es poden, s'ha de seguir
0: no,
1: la ruta?
0: No, no, a veure, jo les penjaré i demés, miraré de veure si puc ficar un panel informatiu on explico el que més o menys surt en la informació tant de la biblioteca com suposo la que tindreu aquí, que explica això una mica al fil conductor, però no porten informació addicional de com està feta la fotografia ni de què s'ha fet en la fotografia.
1: Uh-huh. D'elles que no és la primera vegada que exposes a la biblioteca, que ja hi va haver una exposició anterior, per tant és la segona vegada?
0: Sí, a la biblioteca és la segona vegada i abans he exposat també dues vegades a la sala aquesta que ja n'hi ha aquí a
1: Centre Social. No?
0: Sí, sota les oficines de l'Ajuntament, pues, abans de la pandèmia, pues, ja vaig estar també exposant.
1: Per tant, quines temàtiques han tingut les seves exposicions?
0: Bueno, en realitat, al final, han sigut les dues exposicions que jo vaig fer aquí, que després les he transportat a la biblioteca. Perdó, entenc perquè no tothom a lo millor se ha desplaçat o de més. També és veritat que han passat bastants anys, bueno, uns quants anys, perdó, bastants, no, uns quants. Llavors he repetit, per dir-ho d'alguna manera, tant la de l'any passat com la d'ara ha sigut de les que tenia aquí baix.
1: Molt bé, i quina acceptació van tenir, no?, la primera vegada quan vas exposar aquí al Centre Social? Suposo que hi ha aquest
0: input, no? No te lo puc dir perquè, degut a altres activitats relacionades amb la fotografia que faig, no vaig poder estar molts dies acompanyant l'exposició, per dir-ho d'alguna manera. Llavors no tinc informació d'aquí, de la zona aquesta del Centre Social. I de la biblioteca sé que, bueno, també me va passar el mateix, sé que la Núria, que és la directora, me va dir que sí, que havia vingut gent, però no puc comentar-te quantitat de persones.
1: Dius, no et dediques plenament a la fotografia perquè ja estàs jubilat, no?, però segueixes amb el món fotogràfic?
0: Sí, a veure, jo estic en el món, bueno, des de fa molts anys, en el món de la fotografia amateur, per dir-ho d'alguna manera, però una fotografia amateur en una certa seriositat, per dir-ho d'alguna manera. Llavors perteneixo a una associació fotogràfica que vaig crear en uns altres nou companys a Barcelona, que és Afosans, en el barri de Sants, i des que estic aquí a Cubelles, bueno, porto 8 anys i escaig, també perteneixo a l'entitat Enfoca, que és una entitat

0: fotogràfica que està a Calafell. Independent d'això, jo perteneixo a la Federació Catalana de Fotografia, a la Confederació Espanyola i a la Federació Internacional dintre d'aquest món en el que estem de fotografia. I en aquestes activitats que t'he dit que a vegades faig, pues, és que faig de jutge en concursos, tant ja dic, de federació, confederació, com algunes de la Federació Internacional.
1: Uh-huh. I si parlem una mica de fotografia, tornem una mica a aquest món, quina importància tindria, no sé, la llum, el moment, la composició de la fotografia?
0: Molt. Vull dir, això és una cosa que, sobretot per la gent que comença, a vegades li comento, el tema del moment de la fotografia és les coses que tu veus o te criden a tu l'atenció. A cada persona, en un moment donat, li crida una cosa diferent. Si estem, vull dir, que si estem 5 persones en un mateix lloc fent una fotografia, cada una farà una fotografia diferent. Llavors, cadascú tenim una visió diferent d'una imatge que podem veure. I, lògicament, el tema de la llum, lo mateix. Hi ha gent que a lo millor diu, pues a mi m'agrada les matinades, o m'agrada quan les postes, o m'agrada al migdia. Vull dir, el tema de les llums a cada hora és diferent, en cada moment és diferent, i, per tant, a cada persona la sensació i l'interès que pugui tindre pot ser completament diferent.
1: Parlem d'algun projecte que t'hagi marcat especialment, ja sigui pel repte, no?, que t'ha suposat o pel resultat final.
0: Bueno, en realitat, salvo aquests projectes que acabem de parlar, que fa ja temps que els vaig fer, perquè ja després m'he dedicat més a això que t'he comentat i en realitat no estic sortint a fer molta fotografia, surto alguna que altra vegada, però últimament molt poc. En aquella època, pues sí, perquè ja això fa bastant anys, pensa que, per exemple, l'exposició dels mòbils, estem parlant de fotografies fetes en el mòbil fa uns 15 anys o més, vull dir, i en aquell moment sí que va ser una cosa que vaig estar molt pendent de a l'hora de fer-lo, però després ja, una vegada fet els projectes, no m'he dedicat a preparar cap altre de moment i estic en stand-by.
1: Parlem també, dius, fa 8 anys que arribes a Cubelles, sí. No? Què et va motivar a arribar aquí al municipi?
0: Ui, això ja és un altre món, és una altra situació. El viure avui a Cubelles va ser una qüestió circumstancial per la qüestió del lloguer del pis. Jo me vaig tindre que anar de Barcelona perquè no podia pagar el lloguer. Vaig començar a buscar, tant al barri, que jo he viscut molts anys al barri de la zona franca de Barcelona, com després tota la ciutat de Barcelona, tota l'àrea metropolitana. Si te serveix d'orientació, des de més o menys al centre de Barcelona vaig fer un radi de 50 quilòmetres, con lo que me vaig anar fins a Mataró i vaig anar fins a això, fins 50 quilòmetres buscant pisos, fins que en els 50 quilòmetres 55 vaig arribar a Cubelles i aquí vaig trobar un i des de llavors estic aquí, que per cert, me tinc que anar, perquè ara m'han comunicat que el pis el venen i ara torno a tindre el problema de poder trobar un pis perquè no hi ha manera de trobar algú per poder viure.
1: Uh-huh. Si parléssim una mica també d'aquesta vinculació cubellenca en aquests 8 anys, però a través d'aquesta fotografia n'hi han de Cubelles,
0: sí.
1: D'imatges?
0: Sí, bueno, no, en aquesta no.
1: En aquesta exposició no,
0: en aquesta
1: però
0: no. En
1: l'has fet, eh?
0: Sí, sí, per exemple, en l'exposició que vaig fer del mòbil de Cubelles, ahí surten bastants fotografies de Cubelles, tant de la plaça de l'Ajuntament, en tots els grafitis del Charlie Rivel, com d'algun que altre diferent lloc de Cubelles. Per exemple, de quan es va estar desmuntant la ximenea de la tèrmica, perquè jo vaig al costat, tant al barri del costat, i llavors pues, també sortia alguna que altra foto del desmuntatge.
1: Per tant, hi ha aquest arxiu històric, no?, que pot també interessar
0: sí.
1: El municipi.
0: Sí, sí, sí.
1: Mira,
0: sí.
1: Històric, no?, aquest enderrocament sí. De la central tèrmica.
0: Sí, vull dir, jo de les fotos que tinc, si en un moment donat a l'Ajuntament li interessa alguna, pues estic disposat a passar-li.
1: Uh-huh. Molt bé, i ja per anar tancant una mica, no?, no sé, que la biblioteca no t'hagi ofert, no?, aquesta possibilitat.
0: Sí, és una cosa que no té preu, per dir-ho d'alguna manera, perquè tots tenim, per dir-ho d'alguna manera, un cert ego de poder ensenyar les nostres coses, les que fem. Llavors, el que tingui la biblioteca o una sala per poder fer exposicions, sigui de fotografia, de pintura, de lo que sigui, a nivell cultural és molt, molt interessant. Llavors, és algo que, lògicament, tenim que aprofitar-lo tots. els que vivim aquí i la gent que està al voltant, que no tingui en el seu poble un lloc per poder fer una exposició o el que sigui.
1: Recomanem, doncs, Hàbitat, aquesta exposició que estarà a la Biblioteca Municipal del 6 al 29 de juliol, i si parléssim de projectes de futur, no sé si hi ha algun projecte que vulgui comentar.
0: De moment no, perquè a més ara ja porto ja 3 mesos buscant pis i ja veurem a veure el que me queda del resta de l'any, per tant estic ara molt, molt aturat amb tot el tema de la fotografia.
1: Molt bé, bé, si vols adreçar un missatge a la gent que visiti Hàbitat, a les persones que no coneixen encara aquesta exposició, si els hi vols dir alguna cosa, endavant.
0: Simplement que s'animin a fer fotografia, que facin molta fotografia, que no tinguin por en fer-les, que no tinguin por en aprendre, i que sempre n'hi ha al voltant on viu una persona, alguna entitat o alguna persona que pot donar-te un cop de mà per poder anar millorant i poder aconseguir fer fotografies impressionants.
1: Doncs res més, ho deixarem aquí. Moltes gràcies, Ferran Morant Gay. Ell és l'autor d'aquesta nova exposició que acull la Biblioteca Municipal Hàbitat. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Avui a Ràdio Cubelles volem donar a conèixer una nova activitat de la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó, concretament de l'activitat Operació Trapella, que comença tot just el 6 de juliol. En parlem amb la seva, la Núria del Campo, directora d'aquí de la Biblioteca mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
1: I explica'ns, no? Primer de tot, Operació Trapella.
2: Trapella, bueno. L'objectiu, com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele, i el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu. Aleshores, bueno, l'activitat en si es tracta de que cada setmana, des del 6 de juliol, com es diu, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte-joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adele. ¿Vale? Aquest llibre-joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adele, però a més els hi afegim al final un biblioreta, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació, val? Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè, clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs, en 6, 7 anys, també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que quan finalitzi l'activitat el 31 d'agost es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal. Uh-huh. Que sempre, al final, el que volem és això, no? Que la lectura sigui la protagonista de l'estiu i del que fem des de la biblioteca.
1: I aquesta activitat, com va sorgir? És a dir, aquesta idea i aquest títol, no?, d'Operació Trapella.
2: Bueno, això, entre el David i la Susana, els companys d'aquí que van estar pensant... És que cada estiu, per exemple, l'any passat van fer els biblioexploradors, no?, que també consistia en conèixer, o sigui, haver d'utilitzar llibres, sobretot d'història i geografia, i era un joc també de cercar informació, de participar per grups. Llavors, cada estiu intentem fer alguna activitat vinculada a la lectura, però d'una forma molt més lúdica que no pas durant la resta d'any, no? I bé, els hi va caure a les mans aquest llibre dels passatemps de l'Adele i van dir, home, això seria una bona base de la qual partir per adaptar-ho, fer els nostres millors reptes, donar a conèixer aquest personatge, que a més d'una lectura que passa molt bé, perquè és molt divertida, és molt trapella, és còmic, el còmic passa molt ràpid per llegir, i ja dic, ells van pensar-ho, van idear, van preparar tots els materials i ho tenim a punt per engegar dilluns, dia sí.
1: Uh-huh. I clar, és un repte que poseu cada setmana, aquest repte joc és setmanal.
2: Sí, cada setmana hi haurà uns millors reptes diferents.
1: I aneu canviant, doncs, és a dir...
2: Els anem canviant, sí. que a veure, que si un nen ve que ja portem 3 setmanes i diu, ai, m'agradaria fer els de les setmanes anteriors, els imprimim en aquell moment i els hi podem donar també.
1: Uh-huh. Els has de fer tots? És a dir, tot el repte de jocs?
2: No. No hi haurà inscripció, sinó que tu arribes aquell dia, aquella setmana, t'ho trobes, t'interessa, ho fas, ho deixes a la bústia o no ho deixes, és totalment lliure a l'infant de fer el que li vagi millor.
1: Uh-huh. Sí. I deies que hi ha un premiat, no?, al final de...
2: Sí, llavors a l'atzar traurem un dels que dipositin en aquesta bústia i llavors aquest no, nen o nena, qui sigui, l'escollir, rebrà un lot de llibres.
1: Uh-huh. Però no és l'atzar, no?, qui tria al final el guanyador o guanyadora, no?
2: Exacte.
1: Molt bé. Bé, no sé si aprofitem doncs que tenim aquí a la ràdio, si vols sí. Recordar també una mica alguna qüestió més de la biblioteca, a part doncs aquest joc d'estiu, aquest Operació Trapella, endavant, doncs si ens vols comentar una mica ara com ara, no?, que estem doncs començant aquest mes de juliol.
2: Sí, el juliol tenim, tots els dijous tenim activitats de tallers, el que passa que s'han omplert tots ràpidament. Això demostra doncs, que hi ha un interès, que hi ha unes ganes de fer activitats per infantils i familiars, no? I sempre intentem fer aquesta programació més lúdica, més creativa en aquest mes de juliol. Bueno, recordar que ara a l'estiu tenim l'horari nou, que treballem de dilluns a dijous per la tarda, de 3 a 8, i obrim 2 matins, el de dimecres i divendres, de 2:15 a 10 a 2:15. També tenir present que a l'agost tancarem per Festa Major, del 10 al 17 d'agost, i bé, que tindrem la biblioteca el resta de dies obert per la lectura, per gaudir d'un espai com a refugi climàtic, que falta fa, per aprofitar i agafar guies de viatge, si és que hem de viatjar, lectures per anar allà on anem de vacances o si estem a casa i tenim la sort de tenir aire condicionat, doncs poder llegir des de casa, sinó des de la biblioteca, i en fi, animar tothom de que la facin servir.
1: Uh-huh. I hem de dir que teniu tota una programació que ja l'hem donat a conèixer a través del Biblioagenda, sí. Però que també vosaltres difoneu, no?, a través de les vostres xarxes, també.
2: Sí. Nosaltres tenim una xarxa, que és Instagram, i a través d'aquesta xarxa anem recordant tot el que es va fent, anem fent stories, i després també hi ha gent que ho rep a través de WhatsApp, i si no, a l'agenda municipal de l'Ajuntament, a l'agenda de la biblioteca, allà tenen tota la informació de tot el que fem.
1: Uh-huh. Tenim moltíssimes activitats que ja vam repassar, no?, però una de les properes també és aquest 2 de juliol, no?, amb un drac a la biblioteca, juguem amb el trencadís de Gaudí,
2: sí.
1: No?
2: Sí, aquest el tenim ben a prop, que ja dic, ha sigut molt exitós tots els tallers perquè s'han omplert i en llista d'espera, tot i que hem afegit també una sèrie d'activitats portades a terme per una persona que ens està fent pràctiques a la biblioteca, que és el taller de còmic digital i el de desexplicar en contes, de club de lectura. Vull dir que sí, tenim farcit. També vull animar a aquell dia 9 de juliol, el dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda, tenim una presentació de llibre important, que és el d'Anatomia de l'Esperança del doctor Francesc Torralba, que durà a terme al Robert Monzonis. Llavors, bueno, és una obra que ha estat premi d'aquest any i bueno, penso que tenir el doctor Francesc Torralba aquí a Cubelles és un privilegi que no hem de deixar escapar. Uh-huh. I hem de participar tots en aquesta trobada literària.
1: Molt bé, doncs, Núria, en tot cas, convidem a tothom a anar descobrint aquesta agenda que teniu, també, de la biblioteca, des d'aquesta... aquestes activitats, aquests tallers, no?, que ara fa uns dies també parlàvem, aquest taller de creació d'audiocontes, no?, amb la Laia Flores, mm-hmm. aquesta creadora que també portarà aquesta activitat aquí, a la biblioteca, que ja va estar al novembre, vam veure, del 2025, i mm-hmm. que ara torna, no?, el 16 i 23 de juliol, amb un taller sí. molt pensat per infants, ella, que volia, sí. doncs, que encara que les famílies assistissin a l'acte, no?, deixessin, doncs, sobretot els infants, que ells mateixos siguin creatius, no?,
2: Sí. A partir de 7 anys són.
1: A partir de 7.
2: I ells estaran sols per crear aquesta història, per posar-li veus, per fer els efectes que hagin de fer, i la segona sessió doncs, tindran ja el material preparat per presentar-lo i poder-lo escoltar i difondre.
1: Uh-huh. També estarem molt pendents d'aquestes exposicions que ben aviat ja tindrem també ja instal·lades, no? Diguem-ho així, a la biblioteca. Uh-huh. Hàbitat, fotografies de Ferran Morant.
2: Sí, correcte. Això ja a partir del dia 6. I després tenim l'exposició d'agost, que anirà del 3 al 28, que serà la de Llibres Lliures al nord de Libertània. Uh-huh. Aquí col·laboren Libertània i Crea Cubelles.
1: Uh-huh. I els amants del còmic, no? També creació de còmics digitals, que això també bé, està
2: sí,
1: força bé, no?
2: Sí, també ha anat molt bé. Sí, la veritat és que ho comencem ja i bueno, la resposta ha estat molt... molt bona, també.
1: Uh-huh. Per tant, els tallers, la gent es va inscrivint, no? I vaja, que hi ha plaça encara per això, però que tenen molt bona acceptació, perquè dius, no, Núria?
2: Els omplim ràpid, sí, de seguida a través de... Hem de recordar que no totes les vies d'inscripció són vàlides, és a dir, no es pot inscriure per Instagram ni tampoc per WhatsApp, sinó que les inscripcions han de ser o personalment, o per telèfon, o per correu electrònic, eh? I la veritat és que omplim molt ràpid.
1: Perfecte, doncs si et sembla, Núria, ho deixem aquí, en tot cas recordem, sobretot els horaris de la biblioteca, que són doncs, adaptats a aquest estiu, no? I aquella setmana de Festa Major, que explicaves que aquests dies, clar, doncs és Festa Major i per tant la biblioteca tanca uns dies,
2: tanca.
1: No?
2: Correcte.
1: Perfecte, Núria, doncs que vagi molt bé totes aquestes activitats i seguirem parlant en una altra ocasió aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants, sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Perill per calor i calor nocturna aquest dimecres a Cubelles. Els últims mapes d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya col·loquen la comarca del Garraf en perill alt per calor aquest dimecres de les 12 del migdia a les 6 de la tarda. I també hi ha un avís per perill de calor nocturna d'aquesta matinada de les 12 fins a les 6 del matí. Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per aquesta onada de calor que ha començat aquest diumenge i es preveu que duri encara tota la setmana i que s'intensificarà aquest dimarts i aquest dimecres. Els pròxims dies es podrien arribar a superar els 42 graus de temperatura en alguns punts del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el punt àlgid de calor es preveu aquest dimarts i dimecres, quan es podrien superar aquests 42 graus que dèiem a les comarques de Lleida, a les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central. I també es poden arribar a superar els 40 graus aquí, al litoral o al prelitoral. En el mapa d'avisos, el Garraf es troba en perill 1 sobre 6 per calor nocturna entre les 12 de la nit i les 6 del matí i en perill alt de 3-4 sobre 6 per calor durant el dia, aquest dimecres, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. A més, les humitats relatives seran baixes al centre del dia, per sota del 30 o el 20%, i això podria accentuar encara més el risc d'incendis forestals en les zones interiors. En aquest sentit, però, aquí, segons l'últim mapa del Pla Alfa, publicat aquest dimarts, Cubelles es troba en nivell 2, que seria un nivell de perill alt de risc d'incendis. Però la resta de la comarca, quasi tota la comarca excepte Sitges, es troba al nivell 3, en perill molt alt d'incendi. Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui una vigilància especial a les persones més grans de 75 anys que no tinguin suport familiar o que no tinguin recursos. També les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i les persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana, a més, a la població hidratar-se molt, sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins d'un cotxe amb les finestres tancades quan hi ha aquestes calors. Sentim alguns dels consells de Protecció Civil.
3: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
2: Així doncs, l'onada de calor també es farà notar a Cubelles, sobretot aquest dimecres, quan hi ha un perill alt de calor aquí a Cubelles i també per calor nocturna aquesta pròxima nit.
4: El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. Completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de La Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits als anys 60 i 70. 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavi Andreu.
5: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons soc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, dels anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, bé, aquest tipus de música així.
4: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup d'havaneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de la Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ei, va, què passa? Que, aquella cosa que et vaig explicar, no. Crec que se'm va anar la olla, tio.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix temàtic amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
3: Els joves, al final, és una festa, la festa jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'espai jove, no? Cada any, doncs, intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta, doncs, atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
2: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la festa jove.
3: No només el jovent, passa a totes les franges d'edat. Cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la festa jove naixia més de les associacions de que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
2: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
4: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic, però sí que hem volgut, doncs, senyalar, no, el dijous a l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir, a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa de Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
2: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una Extreme Race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdic-esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Sabé, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z, i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

wake up little BG. Compte, em fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em comprin procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i se l'enfronta. Però tot em sembla

Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.

0: meixafuós, vent feble i variable fins a mig matí i domini del Garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejó amb alguna àrea de maror a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable i assolellat amb alguns núvols baixos al matí i cel més clar a partir de migdia, amb una temperatura que pujarà i la onada de calor demà sí que es farà més notable a la nostra comarca, movent-se aquesta nit ja amb una temperatura més alta de 23 a 24 graus de mínima i demà de 32 a 33 de màxima, amb una humitat moderada però amb un ambient notablement xafogós. Vent molt feble amb terral a la primera hora del matí i xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui moguda amb maror al matí i marejó a la tarda. De cara a dijous, temps molt estable i la onada de calor podrà arribar al seu zènit amb les temperatures més altes del que portem d'any de màxima.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Perill per calor i calor nocturna aquest dimecres a Cubelles. Els últims mapes d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya col·loquen la comarca del Garraf en perill alt per calor aquest dimecres de les 12 del migdia a les 6 de la tarda. I també hi ha un avís per perill de calor nocturna d'aquesta matinada de les 12 fins a les 6 del matí. Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per aquesta onada de calor que ha començat aquest diumenge i es preveu que duri encara tota la setmana i que s'intensificarà aquest dimarts i aquest dimecres. Els pròxims dies es podrien arribar a superar els 42 graus de temperatura en alguns punts del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el punt àlgid de calor es preveu aquest dimarts i dimecres, quan es podrien superar aquests 42 graus que dèiem a les comarques de Lleida, a les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central. I també es poden arribar a superar els 40 graus aquí, al litoral o al prelitoral. En el mapa d'avisos, el Garraf es troba en perill 1 sobre 6 per calor nocturna entre les 12 de la nit i les 6 del matí i en perill alt de 3-4 sobre 6 per calor durant el dia, aquest dimecres, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. A més, les humitats relatives seran baixes al centre del dia, per sota del 30 o el 20%, i això podria accentuar encara més el risc d'incendis forestals en les zones interiors. En aquest sentit, però, aquí, segons l'últim mapa del Pla Alfa, publicat aquest dimarts, Cubelles es troba en nivell 2, que seria un nivell de perill alt de risc d'incendis. Però la resta de la comarca, quasi tota la comarca excepte Sitges, es troba al nivell 3, en perill molt alt d'incendi. Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui una vigilància especial a les persones més grans de 75 anys que no tinguin suport familiar o que no tinguin recursos. També les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i les persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana, a més, a la població hidratar-se molt, sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins d'un cotxe amb les finestres tancades quan hi ha aquestes calors. Sentim alguns dels consells de Protecció Civil.
3: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
2: Així doncs, l'onada de calor també es farà notar a Cubelles, sobretot aquest dimecres, quan hi ha un perill alt de calor aquí a Cubelles i també per calor nocturna aquesta pròxima nit. Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana. Els pròxims dies

0: 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix temàtic amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
1: Els joves, al final, és una festa, la festa jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'espai jove, no? Cada any, doncs, intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta, doncs, atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
0: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la festa jove.
1: No només el jovent, passa a totes les franges d'edat. Cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la festa jove naixia més de les associacions de que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
0: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
2: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic, però sí que hem volgut, doncs, senyalar, no, el dijous a la Mongas és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir, a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
0: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una Extreme Race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdics esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
3: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de 2 hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una 70 de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix, van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica i familiar. A més, els més petits van poder participar de diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
4: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs, hagi sigut perfecte perquè Cubelles. Ha sigut un ambient increïble. Hem viscut també els castellers aquí que han pujat en el moment de que el Tour ha passat. I la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele està ple, tota aquesta recta de la C31 està ple de gent i la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
3: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar 11:45 del migdia, tal com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
5: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
6: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una 60, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
5: I sobretot a tota la població, pel seu civisme i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies i gràcies Cubelles per tot.
3: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant 2 hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge doncs, de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer doncs, de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
7: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats a la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
8: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto, iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no. Y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema educación, por todos los temas que nos afectan a Cubellas y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlamento y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
7: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada del Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del Parc del Garraf, la rehabilitació de la Societat Recreativa El Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
9: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de Rodalies que tenim a Catalunya, i per tant doncs el que han fet ha sigut promeses, però malauradament en els pressupostos res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
7: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf. El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai es remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. Completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de La Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits dels anys 60 i 70. 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavier Andreu.
10: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons soc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, els anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, aquest tipus de música així.
7: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Chateau, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup d'havaneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Chateau Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el Chateau és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de la Chatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
7: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

Mobi. Se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós.

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: que toca de adéu. Se quedarem tancant, no?
1: Les muntanyes, els hotels, una campana, ja sé l'olor que fa l'atlet. Les retxes d'una

0: malaltia, però disfruto diverses cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no?

0: Corre, hem fet feliç al Patxi, que hem fotut una puta bossa nova, que no sé ni el que és. La que arriba cada la primo, l'oncle Ibai Avalle.
1: Ya no. Tell them, Javito.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mortal. Fosc, el bruixot fa el ritual quan és fosc. El de sobre el foc, vella dona, el rebost, witch foc. Surt fum del pot al cost. No fa

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui tornarà a ser esplèndid i de rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia o amb algun núvol llunyà a la tarda, amb una temperatura que avui puntualment ha baixat una miqueta aquesta nit i s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar i superar els 31, amb una humitat, això sí, una miqueta més alta i ambient més xafogós, vent feble i variable fins a mig matí i domini del Garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejó amb alguna àrea de maror a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable i assolellat amb alguns núvols baixos al matí i cel més clar a partir de migdia, amb una temperatura que pujarà i la onada de calor demà sí que es farà més notable a la nostra comarca, movent-se aquesta nit ja amb una temperatura més alta de 23 a 24 graus de mínima i demà de 32 a 33 de màxima, amb una humitat moderada però amb un ambient notablement xafogós, vent molt feble amb terral a primera hora del matí i xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui moguda amb maror al matí i marejó a la tarda. De cara a dijous, temps molt estable i la onada de calor podrà arribar al seu zènit amb les temperatures més altes del que portem d'any de màxima.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Perill per calor i calor nocturna aquest dimecres a Cubelles. Els últims mapes d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya col·loquen la comarca del Garraf en perill alt per calor aquest dimecres de les 12 del migdia a les 6 de la tarda. I també hi ha un avís per perill de calor nocturna d'aquesta matinada de les 12 fins a les 6 del matí. Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per aquesta onada de calor que ha començat aquest diumenge i es preveu que duri encara tota la setmana i que s'intensificarà aquest dimarts i aquest dimecres. Els pròxims dies es podrien arribar a superar els 42 graus de temperatura en alguns punts del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el punt àlgid de calor es preveu aquest dimarts i dimecres, quan es podrien superar aquests 42 graus que dèiem a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central. I també es poden arribar a superar els 40 graus aquí, al litoral o al prelitoral. En el mapa d'avisos, el Garraf es troba en perill 1 sobre 6 per calor nocturna entre les 12 de la nit i les 6 del matí i en perill alt de 3, 4 sobre 6 per calor durant el dia, aquest dimecres, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. A més, les humitats relatives seran baixes al centre del dia, per sota del 30 o el 20%, i això podria accentuar encara més el risc d'incendis forestals en les zones interiors. En aquest sentit, però, aquí, segons l'últim mapa del Pla Alfa, publicat aquest dimarts, Cubelles es troba en nivell 2, que seria un nivell de perill alt de risc d'incendis. Però la resta de la comarca, quasi tota la comarca excepte Sitges, es troba al nivell 3, en perill molt alt d'incendi. Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui una vigilància especial a les persones més grans de 75 anys que no tinguin suport familiar o que no tinguin recursos. També les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i les persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana, a més, a la població hidratar-se molt, sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins d'un cotxe amb les finestres tancades quan hi ha aquestes calors. Sentim alguns dels consells de Protecció Civil.
3: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
0: Així doncs, l'onada de calor també es farà notar a Cubelles, sobretot aquest dimecres, quan hi ha un perill alt de calor aquí a Cubelles i també per calor nocturna aquesta pròxima nit. Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix temàtic amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
4: Els joves, al final, és una festa, la festa jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'espai jove, no? Cada any doncs intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta doncs atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
0: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la festa jove.
4: No només el jovent, passa a totes les franges d'edat, cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquests joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la festa jove naixia més de les associacions de que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
0: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
5: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic. Però sí que hem volgut, doncs, senyalar, no, el dijous a l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir, a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa de Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
0: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, ha acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una extreme race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdic-esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
6: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de 2 hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una 70 de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix, van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica i familiar. A més, els més petits van poder participar de diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Qués, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
7: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs hagi sigut perfecte perquè Cubelles. Ha sigut un ambient increïble. Hem viscut també els castellers aquí que han pujat en el moment que el Tour ha passat. I la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de Fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele està ple, tota aquesta recta de la C31 està ple de gent i la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
6: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar a 11:45 del migdia, tal com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
8: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població, doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
9: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una 60, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
8: I sobretot a tota la població, pel seu civisme i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies i gràcies Cubelles per tot.
6: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant 2 hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge doncs, de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer doncs, de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
10: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats de la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
11: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque, señores, yo estaba representando a muchos vecinos. No estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema de educación, por todos los temas que nos afectan a Cubellas y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlamento y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
10: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada al Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del Parc del Garraf, la rehabilitació de la societat recreativa al Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
12: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de Rodalies que tenim a Catalunya, i per tant doncs el que han fet ha sigut promeses, però malauradament en els pressupostos res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
10: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf. El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. Completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de La Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits als anys 60 i 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavier Andreu.
13: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons soc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Uh-huh. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, els anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, bé, aquest tipus de música així.
10: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup d'havaneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de La Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
14: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
10: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
10: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
14: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: El 16 d'abril passat va arrencar el procés de regularització per a persones estrangeres. La iniciativa del govern de l'Estat tenia l'objectiu principal de donar un accés al permís de treball a persones que es troben en situació d'irregularitat administrativa. Recentment, el 30 de juny, ja s'ha tancat el període i en total a Catalunya s'han donat dades de 257.000 sol·licituds. Avui volem donar informació local de tot aquest procés i ho fem amb Irina Roca, tècnica del Consell Comarcal del Garraf, aquí a Cubelles, i amb l'advocada Mariana Isla. Benvingudes, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: I bé, en primer lloc, doncs, fem un recull una mica de les dades locals que ens podeu donar. Quanta gent s'ha acollit al procés de regularització?
5: Mira, porto les dades
4: aquí. Aquí a Cubelles.
5: S'ha acollit a 144 que hi havien visitat, que tenien expedient obert, vale? Més un total de 144 més 120 persones més.
4: És a dir, unes 264 persones.
5: 300, quasi, sí.
4: Quasi 300 persones, doncs, que s'han atès aquí a Cubelles. Cadascuna amb la seva sol·licitud, no? Individual o...
5: Individual, sempre, encara que fossin família. De fet, si tenen fills al territori, no feia falta demanar-lo, però igualment el demanaven, moltes vegades.
4: Perquè tots han anat acompanyats d'aquest informe de vulnerabilitat, totes aquestes sol·licituds, o no l'han necessitat totes?
5: Si tens fills al territori, en principi no feia falta l'informe de vulnerabilitat, perquè representa que ja ets vulnerable, estar indocumentat i tenir fills al territori. Però molts l'han demanat igualment. Si no tens fills, llavors l'havies de demanar.
4: Com ha funcionat tot el procés? Sí que quan va arrencar, doncs, van ser tot una mica d'avui per demà, no?
5: Sí.
4: I clar, els ajuntaments petits, doncs, amb els recursos que tenen, va costar més. També, doncs, com ha anat funcionant, no? Des de l'organització que vau haver de fer al principi fins, doncs, ara que s'ha tancat el procés, com ha anat?
5: Vale. A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o... per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OH i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles i que marquessin una creueta de què els feia vulnerables. Vale? Llavors en teníem diverses. Després, bueno, entrar en instància i ens arribar a nosaltres pel nostre programa que tenim intern que es diu Simplifica. I des d'allà aleshores nosaltres fèiem l'informe i els trucàvem perquè vinguessin a recollir-ho.
4: I us vau trobar que hi va venir més gent de la que us esperàveu, o més o menys és una xifra de persones que creu que s'hi podia acollir?
5: Sí, bé, al principi va ser més caòtic perquè era com moltíssima gent de cop, però després va venir la gent 10 per setmana o així.
4: I això, la xifra total al final, no?
5: 300 persones.
4: 300 sí. Persones, sí. No sé si us esperava aquesta quantitat aquí a Cubelles o que poguessin trobar amb aquesta situació o que volguessin fer aquest procés.
6: Una mica per donar també context al nostre servei, clar, perquè la Irina s'encarrega de fer la part dels informes de vulnerabilitat i un primer acompanyament, no? Nosaltres som l'entitat amic, que tenim un conveni, bueno, un contracte amb l'Ajuntament de Cubelles per donar assessorament jurídic en temes d'estrangeria. Aquest servei ja ho prestem des de fa molts anys. Però, clar, quan es va publicar el tema de la regularització, especialment ja quan va entrar en vigor el 16 de març, doncs vam haver-hi de reinventar-nos per intentar donar cobertura a la major quantitat possible de persones, no? Perquè el servei que nosaltres donem, que és presencial, doncs potser no arribava a les hores que tenim contractades per tanta gent. I vam, des de l'entitat, doncs, fer una mica d'un servei a distància. Vam posar en marxa un sistema online, a través d'un WhatsApp, a través d'una web, i clar, tot això va ajudar a que molta gent pugui arribar a assessorar-se amb nosaltres, no? Mm. Nosaltres, en concret, a Cubelles, potser hem assessorat unes 100 persones, perquè també hi ha persones del municipi que després s'assessoren en altres indrets, però l'interessant va ser que eren moltes famílies. Mm-hmm. Clar, per a nosaltres aquesta part de la vulnerabilitat amb els fills menors a càrrec és molt important, no? No només a nivell de tràmits, perquè ja no és un expedient una persona, sinó és una família sencera, i perquè també tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat, i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no? Mm-hmm.
4: Mm. Clar, per això deia, no?, que és una xifra que bé, de vegades, fins que no es fan processos d'aquests, no saps, no?, quanta gent

0: hem filtrat gent que no portava aquest temps aquí al territori i no ha pogut presentar la seva sol·licitud, o persones que tenien antecedents penals aquí en Espanya, doncs aquestes persones tampoc, no? Sí, és a dir, el filtre ha sigut mínim. La dificultat ha estat en el que deia la Irina abans, no? Que vam tindre 3 esborranys abans del BOE, de la publicació definitiva, i en cap d'aquests esborranys sortia l'informe de vulnerabilitat. Clar, quan això va sortir el 16 o el 15 i el 16 mateix ja podies presentar les sol·licituds, ningú sabia com demanar-ho, els serveis públics, l'administració, els serveis socials no estaven preparats en aquell moment per fer front a una demanda tan alta, no? Exacte. I això va ser també que sigui una mica difícil l'inici, que ben bé la introducció d'expedients a la UTEX, que és la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, per a nosaltres va començar el dia 16 amb en cuentagotes, com se diu, perquè molta gent encara havia de demanar aquest informe i van trigar unes setmanes en aconseguir-lo.
1: Sí. Pues a mi que acabo de dir al principi, perquè tothom deia, no, és que este ayuntamiento ja me l'està dant, i és això, o sigui, cadascú havia de crear la seva manera de dinamitzar tot el seu equip per poder donar una resposta. Mm.
2: Després de, potser hi va haver una mica d'impaciència, no, inicial, amb algunes d'aquestes persones, o moltíssima, sí. No, una mica, finalment, però tothom qui ho ha sol·licitat a l'Ajuntament de Cubelles ha tingut dins del període tot el que sí. havia demanat, oi?
1: Sí.
2: Perfecte. I ara els següents passos quins seran a seguir? I tindrà un paper l'Ajuntament o això ja passa a l'Estat? Bé, a partir d'ara com seguirà avançant aquest procés?
0: Vale, ara el circuit, encara, malgrat que ja les sol·licituds estan dins de l'oficina de la UTEX, diguem-ne, encara hi ha coses que han de passar fins que la persona tingui la residència formalment, no? El primer pas és que la persona obtingui l'admissió a tràmit, que és un document que diu que el seu expedient ha estat admès a tràmit, que serà estudiat per l'unitat tramitadora. Lo interessant d'això és que aquest document ja dona el permís provisional de treball i de residència, és a dir, que amb aquesta carta les persones ja poden treballar. La Seguretat Social els envia a casa per correu postal el número de Seguretat Social perquè puguin donar-se d'alta la Seguretat Social. D'aquí uns mesos, encara no sabem quan, perquè les resolucions que nosaltres tenim, per exemple, són molt, molt, molt poques, molt significatives, d'aquí un temps arribaran les resolucions finals. Quan aquesta resolució arribi, la persona el que ha de fer és anar a la policia a fer la TIE, que és la targeta d'identitat d'estrangers. Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur, aquest. Però, bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud davant l'Oficina d'Estrangeria o de la UTEX, no? La persona que va ingressar els seus documents el 16 de març, de l'abril, perdó, la seva targeta o el seu permís caducarà el 16 d'abril del 27, malgrat que la resolució no arribi a l'agost o quan sigui, perquè és retroactiva, no? Doncs ja amb aquesta targeta i amb aquest permís té tots els drets per treballar en qualsevol àmbit laboral, en qualsevol espai del territori nacional, pot sortir del país, pot tornar a entrar, és a dir, té un permís ja com cal. I després vendrà la següent fase, que en tenim algunes possibilitats, no?, per poder continuar amb la residència, perquè com que aquesta és un any, s'ha de fer alguna cosa amb ella per no perdre-la. Uh-huh. La primera opció, la més recomanable, és la modificació, que és això. És un canvi d'una residència per circumstàncies excepcionals, que és la regularització, a una residència i treball pròpiament dita, que ja és de 4 anys de durada, ja no d'un. I per poder fer aquesta modificació, la persona ha d'haver treballat cotitzant a la Seguretat Social. Hi ha uns mínims i si els compleixes i tens altres requisits, doncs te donen la de 4. Això és la part més delicada, diguem-ne, perquè també pot ser que moltes persones es quedin en el camí, que no aconsegueixen l'alta la seguretat o el que sigui i estiguin en el perill de perdre la residència, no? Però, bueno, que n'hi ha altres formes també. També existeix el cas de la pròrroga, que és que per un any més te donen aquesta autorització si pots demostrar que no has treballat però has estat inscrit als serveis d'ocupació buscant feina, etcètera, etcètera, no?

0: si ets una persona en edat de jubilació o tens alguna condició humanitària especial, com per exemple alguna enfermedad o alguna cosa que t'impedeix treballar, doncs també pots fer una pròrroga que en aquests casos serà de 4 anys també. O sigui que n'hi ha opcions.
1: I finalment, però, un cop passats tots aquests períodes, la situació d'aquestes persones serà sempre periòdica o arribarà un moment que serà... no s'acabaran aquests terminis i ja no s'hauran de preocupar més, diguéssim.
0: Sí, arribarà, arribarà. És a dir, aquí depèn una mica també del país de procedència, no? Perquè si parlem de residència, quan la persona ja porta 5 anys de residència legal i continuada, és a dir, la primera que és d'un, no? D'un any, modifica, té una de 4 al 5è any, doncs ja pot demanar una autorització que es diu de llarga durada. Aquesta autorització ja no es renova davant estrangeria, sinó davant la policia, com si fos un DNI. Van a fer les empentes, la foto, i ja està, no cal més, no? Però tenim un col·lectiu, per exemple, de persones sud-americanes, molt ample, molt gran, que aquestes en un parell d'anys, des que tinguin la residència legal, poden demanar la nacionalitat espanyola. Aleshores, no, moltes d'aquestes persones no arriben a la residència de llarga durada perquè demanen nacionalitat abans, no? O sigui que sí, és per una via o per una altra, però sí, la temporalitat de les residències no és per sempre.
1: És a dir, en alguns casos pot arribar a ser permanent, no? Si et donen la nacionalitat, a partir d'aquell moment ja... No?
0: O la residència permanent també.
1: O la residència també. Permanent també es pot arribar. D'acord.
2: Una altra cosa que m'agradaria afegir és l'informe d'esforç d'integració. Que és bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any si no cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat d'alta als serveis d'ocupació o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que faig jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
1: I aquests mòduls d'esforç d'integració es poden fer aquí mateix a Cubelles?
2: Els oferim aquí a Cubelles, els oferirem més o menys cap a l'octubre i el català s'ofereix a Vilanova i Geltrú al Consorci per a la Llengua, que està al carrer Francesc Macià. Més o menys.
1: I quina acollida tenen? La gent si apunta o...
2: Sí, sí, s'hi apunten perquè...
1: la recompensa és important, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Per ells. D'acord, i què s'hi explica també en aquests mòduls, no? Quines eines es donen, no? Entenc que també és per saber una mica on són.
2: Doncs
1: a
2: mi m'han dit sempre que són superútils, i la veritat és que sí que ho són. I la Mariana els fa molt aments.
0: Són mòduls molt sí. Pràctics, cada mòdul té una durada de 15 hores. Com ha dit la Lina, el mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral no? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
1: Tot i que la participació política, no?, en el seu cas, pot arribar a ser a les municipals, oi? Depenent dels països d'origen, però poc més, no?
0: Només 12 països tenen conveni amb Espanya per el tema de les municipals, a banda dels països comunitaris, parlem de països extracomunitaris, però no només cal que siguis d'aquest país, sinó que tinguis una residència també continuada de 3 anys com a mínim i de 5 i que demostris aquesta residència continuada. Què vol dir? Que t'has d'inscriure, la persona que vol votar en les eleccions municipals s'ha d'inscriure en el cens municipal cada vegada que hi ha eleccions i cada vegada ha de demostrar el temps que porta residint aquí, això vol dir anar a la policia, demanar un certificat, no és fàcil, i això fa que el percentatge de persones sigui molt, molt ínfim.
1: Ho dic perquè hi ha gent que també ha parlat d'aquest procés de regularització com un procés de creació de votants, ja. Però...
2: Clar, això s'ha de verificar.
1: No poden votar.
0: I que quedi clar que no podran votar mai tampoc a les ni autonòmiques ni a les nacionals.
2: Bueno, si tenen DNI... Si tenen...
0: Quan estiguin nacionalitzats, sí.
2: Però això...
1: Clar, són aquests dos anys, no?, que hem dit com a mínim...
0: Dos anys per al col·lectiu llatinoamericà.
1: Sí, sí, només en alguns països en concret, que són els de això, l'Amèrica del Sud.
2: Colòmbia ho pot fer, això?
0: Sí.
2: Hi ha bastants colombians.
1: Molt bé, i també després, doncs, més enllà, doncs, dels aspectes tècnics, no?, sí que en aquest cas l'estat espanyol seria una mica una excepció, no?, a l'entorn ara mateix d'Europa, on s'està parlant d'unes altres polítiques d'estrangeria que anirien una mica a la contra de tot això. No sé com ho veieu també, clar, vosaltres teniu un punt de vista tècnic, però ja us deixo, us obro la porta aquí, a si voleu opinar, no?, també d'això que s'està parlant, de crear centres, sí, no?, sí, fora de la Unió Europea. Bé,
0: són polítiques que,
1: expulsions,
0: sí, que no això. Només estan en contra del que va ara la Unió Europea, però sí que la resta del món també, no? Perquè la resta del món que gira cap a la ultradreta, doncs la immigració és el seu principal cavall de combat, no? Nosaltres ho celebrem, evidentment, perquè són persones sensibles i són persones conscients també de l'aportació que fan les persones estrangeres al nostre país. És a dir, és un tema de drets, és un tema d'humanitat, però també fins i tot és un tema d'interès econòmic pel país, no? També l'extrema dreta feia servir el discurs de que col·lapsaran els serveis públics i, no?, i les escoles i els centres sanitaris, quan són persones que ja hi són aquí, que ja fan servir aquests serveis públics. El que passa és que ara, doncs, tenen la possibilitat d'aportar per també pagar entre tothom els serveis que ja estan utilitzant, no? Nosaltres ho celebrem moltíssim, ja era necessari fins... Sí.
1: Bé, persones que ja estaven dins del sistema econòmic però que no contribuïen.
2: Exacte.
1: Perquè, clar, d'alguna cosa havien de subsistir, no? Que fins ara hi havia aquest limbo, no?, amb la llei d'estrangeria.
0: Clar, clar.
1: Aquí pot haver gent però no tenen permís de treball però poden viure aquí.
0: Jo no sé
1: clar,
0: si
1: és... I de què viuen aquesta gent, no? Ara, doncs, una mica posar solució a això, oi?
0: No sé si és una coincidència o he estat així pensat amb antelació, però també el moment, no?, en què es dona aquest procés, és a dir, en una entrada a l'estiu on la demanda de feina és molt alta, on l'hostaleria, doncs, no troba persones per treballar, doncs mira, aquí n'hi ha un nicho de persones que tenen moltes ganes i estan ja preparades per poder treballar.
1: Bé, doncs així és com ha funcionat el procés de regularització a Cubelles. Doncs les persones, aquestes gairebé 300 del municipi que han fet aquestes sol·licituds, doncs començaran a rebre les respostes, no?, pròximament, i per tant, doncs, començaran a tenir els drets que tenen la majoria dels seus veïns i veïnes del municipi, cosa, doncs, que no tenien fins ara. No sé si voleu afegir res més, Irina, Mariana, des del vostre punt de vista, que heu estat treballant, doncs, amb aquest procés.
0: Doncs per la meva part, si hi ha persones que ens estan sentint que s'han acollit a aquest procés, que es posin les piles al moment de la modificació de la renovació, que s'informin abans i que acudeixen al servei també que tenim aquí, que és gratuït, per informar-los de com han de fer aquesta modificació o aquesta renovació.
1: Doncs, Irina Roca i Mariana Isla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Cubelles. Fins una altra, que vagi bé.
0: Gràcies, adéu.
2: Adéu.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics,
4: Ràdio
5: què
4: Cubelles.
5: Tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària escoltar dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Perill per calor i calor nocturna aquest dimecres a Cubelles. Els últims mapes d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya col·loquen la comarca del Garraf en perill alt per calor aquest dimecres de les 12 del migdia a les 6 de la tarda. I també hi ha un avís per perill de calor nocturna d'aquesta matinada de les 12 fins a les 6 del matí. Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per aquesta onada de calor que ha començat aquest diumenge i es preveu que duri encara tota la setmana i que s'intensificarà aquest dimarts i aquest dimecres. Els pròxims dies es podrien arribar a superar els 42 graus de temperatura en alguns punts del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el punt àlgid de calor es preveu aquest dimarts i dimecres, quan es podrien superar aquests 42 graus que dèiem a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central. I també es poden arribar a superar els 40 graus aquí, al litoral o al prelitoral. En el mapa d'avisos, el Garraf es troba en perill 1 sobre 6 per calor nocturna entre les 12 de la nit i les 6 del matí i en perill alt de 3, 4 sobre 6 per calor durant el dia, aquest dimecres, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. A més, les humitats relatives seran baixes al centre del dia, per sota del 30 o el 20%, i això podria accentuar encara més el risc d'incendis forestals en les zones interiors. En aquest sentit, però, aquí, segons l'últim mapa del Pla Alfa, publicat aquest dimarts, Cubelles es troba en nivell 2, que seria un nivell de perill alt de risc d'incendis. Però la resta de la comarca, quasi tota la comarca excepte Sitges, es troba al nivell 3, en perill molt alt d'incendi. Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui una vigilància especial a les persones més grans de 75 anys que no tinguin suport familiar o que no tinguin recursos. També les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i les persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana, a més, a la població hidratar-se molt, sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins d'un cotxe amb les finestres tancades quan hi ha aquestes calors. Sentim alguns dels consells de Protecció Civil.
3: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
2: Així doncs, l'onada de calor també es farà notar a Cubelles, sobretot aquest dimecres, quan hi ha un perill alt de calor aquí a Cubelles i també per calor nocturna aquesta pròxima nit.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau.

0: les tens.
1: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau, que no em sé el camí.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Perill per calor i calor nocturna aquest dimecres a Cubelles. Els últims mapes d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya col·loquen la comarca del Garraf en perill alt per calor aquest dimecres de les 12 del migdia a les 6 de la tarda. I també hi ha un avís per perill de calor nocturna d'aquesta matinada de les 12 fins a les 6 del matí. Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per aquesta onada de calor que ha començat aquest diumenge i es preveu que duri encara tota la setmana i que s'intensificarà aquest dimarts i aquest dimecres. Els pròxims dies es podrien arribar a superar els 42 graus de temperatura en alguns punts del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el punt àlgid de calor es preveu aquest dimarts i dimecres, quan es podrien superar aquests 42 graus que dèiem a les comarques de Lleida, a les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central. I també es poden arribar a superar els 40 graus aquí, al litoral o al prelitoral. En el mapa d'avisos, el Garraf es troba en perill 1 sobre 6 per calor nocturna entre les 12 de la nit i les 6 del matí i en perill alt de 3-4 sobre 6 per calor durant el dia, aquest dimecres, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. A més, les humitats relatives seran baixes al centre del dia, per sota del 30 o el 20%, i això podria accentuar encara més el risc d'incendis forestals en les zones interiors. En aquest sentit, però, aquí, segons l'últim mapa del Pla Alfa, publicat aquest dimarts, Cubelles es troba en nivell 2, que seria un nivell de perill alt de risc d'incendis. Però la resta de la comarca, quasi tota la comarca excepte Sitges, es troba al nivell 3, en perill molt alt d'incendi. Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui una vigilància especial a les persones més grans de 75 anys que no tinguin suport familiar o que no tinguin recursos, també les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i les persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana a més a la població hidratar-se molt, sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins d'un cotxe amb les finestres tancades quan hi ha aquestes calors. Sentim alguns dels consells de Protecció Civil.
3: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
2: Així doncs, l'onada de calor també es farà notar a Cubelles, sobretot aquest dimecres, quan hi ha un perill alt de calor aquí a Cubelles i també per calor nocturna aquesta pròxima nit.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles 107.5 FM. Si vols notar la diferència, escolta Ràdio Cubelles.
1: Molt bona tarda i benvinguts al nou programa de Piles al Vent. La veu sona una mica diferent perquè, clar, no sóc el Pol. Avui hem fet un petit canvi. El Pol està aquí amb nosaltres, ara direm per què no està conduint aquest programa ell.
2: M'han donat vacances avui.
1: Primer de tot, saludem els nostres col·laboradors de sempre. El Nil.
3: Molt bones.
1: Bona tarda, Nogui.
4: Bones.
1: I bona tarda, Pol.
2: Bueno, avui no vinc com a col·laborador, no?
1: Bueno,
2: vale. Ara ho expliques.
1: Vale. Avui tenim dos convidats d'una posició del tronc. Parlem de terços i per això avui està amb nosaltres com a convidat el Pol.
2: Hola, bon dia.
1: I també està la Martina Homedes amb nosaltres.
5: Hola.
1: Doncs, doncs el Pol és terç i la Martina és terça. I per això avui li hem donat com una mica de vacances al Pol i ens parlarà més com a convidat i no tant com a presentador.
2: Jo com li agafi el gustillo això d'estar aquí a l'altra banda, et quedes tota l'estona, eh? Jo aquí estic molt bé.
1: No cal, no cal, millor no. Bueno, Nogui, comences?
4: Donem el tret de sortida a les meves preguntes.
2: No? Abans d'explicar que les preguntes les respondrà només la Martina?
4: Sí, hem de deixar clar que és molt probable que en algun futur fem un programa explicant sobre nosaltres, per això el Pol avui es salva una miqueta en general de les preguntes i recau el pes de l'entrevista a la Martina i el Pol fa una miqueta de suport. Per començar, Martina, tirarem les típiques preguntes que fem per començar, que segur que te les saps perquè has vist el programa, no?
5: Clar que sí, home.
4: Sí, sí, sí. Vale. Llavors, comencem. La típica pregunta és de què treballes, però avui l'haurem de personar. I serà què tens pensat estudiar i, per tant, treballar. I si creus que en un futur aquest treball és una cosa que es pot incorporar dins del món dels castells.
5: Jo actualment no tinc molt clar què és el que vull fer en el meu futur. Tinc una idea del que m'agrada i sé que, per exemple, tot el tema relacionat amb la psicologia, la psiquiatria, els trastorns i tot això m'encanta. Per tant, m'agradaria estudiar alguna cosa relacionada amb això. Però tampoc m'he posat a investigar a veure quina carrera o què podria fer per dedicar-m'hi. I crec que sí, que pot estar relacionat amb el món dels castells perquè al final a totes les colles hi ha problemes tant psicològics com... Bueno, de tots tipus, aleshores trobo que sí que pot estar relacionat.
4: Sí. Perfecte. I per afegir una miqueta, de petita, de què volies treballar?
5: De tot. Vaig voler ser de tot, de petita. Vaig voler ser cuinera, perruquera, científica... Totes les xorrades aquestes que t'ensenyen de petit, pues eso.
4: Molt bé. La següent pregunta que et faria és... Quin és el teu primer record casteller? És a dir, no m'estic parlant de veure un castell, de veure una diada, sinó aquell primer moment que vas tenir la sensació de dir «Uà, jo vull formar part d'això» o «Uà, que bé estic sent part d'això».
5: El meu primer record és, de fet, la meva primera diada perquè jo, de petita, de fet, mai havia vist castells. Va ser un dia de casualitat que vaig anar a l'assaig i el vaig veure sencer i vaig dir «Ostres, mira que guai». I els meus pares van ser qui em van dir et vols apuntar? Perquè jo no m'ho havia ni plantejat i a la meva primera diada va ser el record aquest de dir jo ja portava la camisa però clar, tampoc feia castells i vaig veure com la colla feia els castells i l'ambient i tot això i vaig dir, pues jo vull també fer això.
1: Un dels primers que són els que els pares són els que pregunten si vols, eh?
4: Sí, sí, la veritat és que canvia el sentit de... el punt de vista, sí. Què vas respondre a Núria?
3: Jo crec que va dir que...
4: Perquè em sona que van venir a la Martina.
3: La Martina li va demanar...
5: Sí, que no, però...
4: Però això, deixa un moment, perquè és la següent pregunta, que és què et va adinsar dins el món dels castells?
5: Doncs va ser un divendres que jo vaig quedar amb una amiga meva pel poble i recordo que aquella amiga meva és la cosina del Jordi i em va dir, vols vindre a veure l'assaig del meu cosí? I jo, l'assaig de què? De castells. I jo, ah, que hi ha castells a Cubelles. Jo no en tenia ni idea. I vam anar a veure l'assaig i després vam anar a sopar. i li vam estar explicant a les nostres mares que havíem anat a veure no sé qui, i va ser la meva mare que em va dir: ah, Martina, i a tu no t'agradaria provar això dels castells? I aleshores, a partir d'allà, va ser quan vaig començar a interessar-me.
2: Bueno, no ens oblidem que va dir la Núria que ja havia sigut castellera de petita. O sigui, la cosa ve de família, una mica.
4: Ja et ve una mica de família. T'havien parlat de castells a casa?
5: No.
4: Mai?
5: Mai.
4: Havia sabut que la teva mare havia sigut castellera? Et vas enterar arrel d'estar actuant a castells com a tal?
5: Jo em sona que la meva mare alguna cosa m'havia dit, però mai m'havia interessat realment. O sigui, em sona que el típic que t'explica històries de quan era petita o coses així, i em va explicar això, que ella havia sigut castellera, però jo no tenia ni idea del que era.
4: I ara pregunta pel Jordi, per què no ha estat a cuinar a Galcolla?
1: Perquè va marxar.
4: Catxes a la mar.
1: Va marxar.
4: Però què podria fer la teva cosina si ara li tornés a donar gusanillo?
2: Què li diries a la teva cosina?
4: Què podria fer?
1: La pregunta el Pol l'ha de ficar, eh? Què li diries?
2: Jo sempre.
4: On podria venir els divendres?
1: Doncs podria venir tots els divendres a la sala sociocultural a partir de les 7:30.
4: I ara els dijous on els poden veure també?
1: Al càmping Vilanova Park.
4: Sí. A partir de quina hora? No tinc clar. Però
2: a les 7, si no m'ho
4: diuen. Que vinguin ja ens veuran.
1: Anem a comprovar-ho. Seguim amb les preguntes. Jo entro a la assistència a Castells del Foix.
4: Perfecte.
1: I ho comprovo.
2: Perfecte.
4: Seguim a la següent pregunta. Ara comencen les preguntes bones. Moment exacte de començar la diada. Només tens un mocador. On va?
5: A la faixa.
4: Bueno, no. Ni opcions he pogut donar.
2: No l'has pogut donar.
4: Em sembla perfecte.
1: Pol, t'has equivocat una mica. D'horaris no és a les 7, és a les 9. Però
5: quasi, Pol, quasi.
1: 2 hores.
4: Mira, estàs celebrant que li ha dit a la cara l'hora
2: sí,
4: que era.
2: No me'n recordava ja.
4: Vale. Si fossis un gelat, de quin sabor series? O sigui, de quin gust series? I per què?
5: Seria de fastuc.
2: Ho ha dit bé, no com el Champs.
4: Pistatxo.
5: No, home, no. De fastuc, però perquè és el meu gelat preferit. Ja està.
4: Okay.
5: No,
2: Champs, aprèn que ha dit bé el nom.
4: Dins del que és la fauna d'una colla castellera, quin animals series?
5: Ala, ni idea. Ni idea.
1: No t'havies escoltat el programa, Martina.
4: Vaya,
5: no,
4: vaya.
5: La veritat és que no.
2: Aquí ja no havia arribat.
5: Aquí ja em vaig dormir.
1: Va fer 6 primers minuts.
5: Doncs no ho sé, suposo que un koala. Perquè sempre estic abraçada a tothom.
4: Vale.
1: Molt bona.
4: És bona. I, bona pregunta, la millor de totes.
1: Aquesta sí, no?
4: Quina pedra series? Innova una mica, no siguis sosa i copis el que ja has escoltat, eh?
5: Vale. Doncs una... no sé. Una pedra així, molt dura. De rotllo volcànica o algo així.
4: Ok. Per què?
5: Perquè trobo que... no sé, trobo que són difícils de trencar. I pues, jo trobo que també... No sé com dir-ho. No. Psicològicament també sóc difícil de trencar, així que...
4: Ok. Estic massa fort ara, eh?
2: Perfecte.
1: Ah, sí, ets sí. Tu, és que està pujant sí, sí, Martina, sí, perdó.
5: Sí, jo noto coses rares als cascos.
4: Bueno, vale, ara estem bé. Vale, i ara queda una pregunta més. Pregunta que va deixar aquí la última sequestrada, per no dir entrevistada.
5: La nostra estimada Laura.
4: La meva germana.
1: Ah, això sí que ho saps.
5: Laura Wilofio.
4: Que va deixar una bona pregunta. Saps quina pregunta va deixar? Perquè és un marró ben gos, eh?
5: Ja.
2: El primer programa que crec que no sé quina és.
4: Si no fossis de Castellers de Foix, de quina colla series?
2: Pimba.
5: No faria castells.
4: No me vale, no me vale, no me vale.
5: Oh, no faria castells.
4: No som la Renou, no me vale.
5: Deixaria de fer castells.
4: No me vale.
5: Joder,
4: no.
5: És que tampoc conega tantes colles aquí on em veus, eh?
4: Pues alguna que tinguis més carinyo, alguna que estiguis més còmoda o lo que sea.
5: És que...
1: Pol, pots respondre a tu. Ajuda-la.
2: No. Vull seguir viu després d'aquesta entrevista, llavors no.
1: Vale.
4: Pots
5: així...
4: respondre una que no sigui ni Esquerra ni Eixample en son nom, vale?
5: Jo crec que aniria al Vendrell, però per proximitat i perquè també crec que és amb el que he parlat amb més gent. Bueno. Però ja està. O sigui, realment, si la pregunta n'és en sèrio, no faria castells.
4: Okay.
1: Tu no et mulles, Pol?
2: No, és la meva entrevista.
4: No cal, si ja ho sabem tots.
1: Ho sabem tots, no? Pues ja sí, està.
4: Que... Sí, sí, el que no ho sàpiga de la ràdio, que s'escolti els últims capítols i que vegi quina colla surt a cada capítol.
1: És que surt estan a cada capítol.
4: Si faig una enquesta, estan a la part Àngel Moreno i la colla castellera.
1: Sí,
4: quasi,
1: és que
4: quasi.
1: Jo crec que colles més nombrades. Castellers del Foix.
4: Sí, òbviament.
1: I Escardats de l'Esquerra, l'Eixample.
2: Ara no puc parlar tant, estan de vacances. Ara ja no.
1: Aquesta setmana estàs amb Castells del Foix, no?
2: Sí.
4: Vaja, vaja. Bueno, pues seguim per les típiques preguntes que fem, ara ja les meves han acabat. I tiraria una miqueta perquè els dos em pregunteu més o menys.
2: Respongueu.
4: O sigui, em respongueu més o menys.
1: Pregunteu-nos sobre terços, ara què diem.
6: Jo avui no pregunto ja.
4: Us estimo, deixeu-me, per favor. Estic molt cansat. Que m'expliqueu, directament. Què és un terç i què fa?
1: Què és un terç?
2: Jo et deixo tu, Martina.
5: Un terç és una posició molt important del castell. Totes les posicions són importants, però també terç també és molt important perquè és com que estàs enmig, saps? I, o sigui, no és, per exemple, com un baix que has d'aguantar tot el pes i tampoc és com una enxaneta o un acotxador que has de tindre un equilibri que flipes, però també has de fer un esforç molt gran. O sigui, has de saber manejar bé el castell, per on et vindran... per on et vindrà el pes, l'empuixada final, per on hauràs de fer la força, i això.
4: Bueno, una miqueta així més diccionario.
5: Por favor.
4: Com faries que...
2: Jo sempre ho he dit, sempre m'he preguntat que és un terç, sempre ho he dit. Jo, per mi, és la posició més complicada de tot el tronc. Ah. O sigui, cada posició té les seves complicacions.
4: Pol, quina posició ets?
2: Terç. No. Em vaig explicar, jo dic perquè... Per exemple, els quarts tenen la seva complicació de que estan alt de tot, han de pujar més, han de tenir més equilibri perquè han de pujar més, i perquè si és un 4, cada quart té només un peu col·locat a la seva espatlla, si és un 3, un té els peus, l'altre té un i un. Aquesta és la complicació dels d'allò. Els segons, estic parlant només de quarts perquè he fet castell de 7, i castell de Foix, parlarem de castell de 7. Més endavant estem parlant de 15, 600, etc. Segons, té la complicació de que tens el màxim pes del castell, i t'has d'entendre amb les persones que t'estan tocant, és a dir, la pinya. T'has d'entendre amb les mans, has de poder parlar més, has de poder tenir comunicació. Els baixos, també, perquè tens tot el màxim pes del castell, realment és el que més aguanta el castell. Però els terços, el que és, jo sempre ho explico així, és la posició que més pes aguantem on no ens estan tocant. És a dir, aguantem tot el pes del castell sense ser segons, perquè no ens toquen la pinya. Llavors la complicació és aquesta, has de tenir l'equilibri d'un quart i la força d'un segon.
1: Que ben explicat, Pol. Molt bé.
5: Sí.
4: No se li hau, eh?
2: I a part d'això, no, compro de castells, no, però, i a part d'això també, és com ha dit la Martina, has de saber llegir molt bé el castell perquè et venen hòsties de dalt i de baix. Clar. Llavors l'has de parar d'alguna manera, has d'estar fort de cintura perquè et venen hòsties de baix i has d'estar fort de pit perquè et venen hòsties de dalt.
4: Ara t'obriré un meló aquí important, eh?
2: Un altre malo.
4: Creus que...
1: El primer del dia.
4: Creus que moltes persones... qualsevol persona pot estar preparada dintre del que cap per ser segon, però no tothom pot ser un terç?
2: Responc jo?
1: Vigila.
7: La Martina sembla que ho tenia bastant clar. Eh?
2: Digue
1: Martina.
5: Jo crec que sí. Depèn. O sigui, jo trobo que és molt diferent ser segon i ser terç, però molt diferent. No té res a veure una cosa amb l'altra, perquè per ser segon has de sentir-te còmode amb la pinya, has de saber parlar amb la pinya, perquè, per exemple, jo a mi de segona em van provar un cop i jo no sé demanar les coses sense dir sisplau, i al final em van renyar perquè no sabia demanar les coses. I per ser terç, doncs, has d'aguantar. T'has d'aguantar per on sigui. Hi hagi el que hi hagi, has d'apretar i ja acabarà en algun moment. Sí.
2: Jo sempre ho dic, jo faig de terç perquè de segon no m'entenc, o sigui, no m'agrada que em toquin.
5: No, ja
4: ho tinc claríssim. Que
2: no m'agrada que em toquin.
1: Amb la pinya, no.
2: Quan qualsevol cosa em toca fer de segon, dic, preferir que no em toqueu. O sigui, prefereixo que no em toqueu, perquè vinc d'un altre món, vinc del món dels falcons i prefereixo que no em toquin.
1: Vale, i com recordeu la vostra primera prova? Parlem de terços del castell de 7, perquè evidentment terços del castell de 6 és molt diferent. Parlem de terços del castell de 7. Com recordeu la vostra primera prova?
5: Increïble. O sigui, clar, jo venia d'estar 2 anys o, bueno, 2 anys i pico seguits fent castells de 6 i de cop i volta em diuen, puges com a terça d'un castell de 7. I clar, em trobo jo allà dalt amb el Joshua, el Pol i el Magí i dic, uau, quina diferència, però que guai. Sí que és veritat que el primer cop va ser complicat perquè el canvi de pes és bestial, però molt guai, la veritat, una experiència que no canviaria mai per res.
2: Jo la meva primera experiència va ser a terç d'un castell de 7 net els bordegassos, i també va ser entendre amb els meus companys, que no érem gent que em portava tan bé com aquí al Foix, o sigui, era gent que no coneixia del tot, i sí que va ser més diferent perquè m'hi va entendre amb ells, però bastant bé. M'ha sentit comú de Terç.
1: De Terç i... del Castell de Vuit.
2: Sí, seria Castell de Vuit, que no vam arribar a res, va arribar a quarts, quins, perdó, i ja està, però força bé. I aquí al Foix va ser el 4 de 7, però va ser un 4, que va ser el dia que vam fer el segon 4 de 7 a l'Arbós, o sigui, el segon de la història va ser l'Arbós, i també força bé. Va tocar, no me'n recordo, va ser Joshua Àngel...
1: I Jordi Sancho.
2: I Jordi Sancho, pot ser, sí.
1: Sí,
2: sí, sí. Jo. I força bé.
7: I creus que és molt important això que comentes ara, que no coneixies molt els companys de bordegassos? Creus que és molt important conèixer-los personalment o...?
2: Jo, bueno, ho hem dit sempre, que la colla Castells és més que fer castells, és el nivell teixit associatiu i el teixit social de l'escola. Llavors jo crec que la importància de conèixer tothom, perquè has de tindre confiança amb la resta, i si no els coneixes no tens confiança.
7: I a nivell de treballar, notaries molta diferència o només si fas, per exemple, jo què sé, ara m'ho invento, 15-20 proves i fas 15-20 proves a una persona que ja coneixes de fora del castell, acabaria sent el mateix resultat o ho notaries?
2: Jo crec que ara és diferent perquè ja amb l'experiència que he pogut tindre aquí al Foix, amb fent proves diferents gent, amb gent que no ha treballat tant i tant, jo crec que ara ja és l'experiència de la... O sigui, jo crec que el meu rol ja és més de anem a ensenyar a la gent. Llavors jo crec que ja fer proves amb gent que conec o no més igual, perquè per exemple el primer cop que vam fer, la Martina va fer de Terça i va tenir davant, i jo durant la seva primera prova sempre me'n recordaré que jo li anava parlant, jo estava tan còmode amb el Magí i el Joshua que jo li anava parlant: Martina, ara has de fer això, ara has de controlar això, ara has de tindre les puntes perquè et venen a la pujada, sí, sí. No sé què, no sé quantos, i me'n recordo que jo li anava dient i ja no em responia ni em deia res, i el vam acabar la prova i vaig dir: Martina, perdó si t'he parlat molt, si t'has concentrat, i em diu: no, quan fem el blasso fes el mateix perquè hem anat bé. Llavors jo crec que aquest és més el meu punt de vista des d'ara.
5: De fet, jo recordo estar al castell i només escoltar el Pol. No escoltava a ningú de baix, ni a l'Anna, ni a l'Àngel. O sigui, jo estava en mis mundos del llupi escoltant el Pol.
4: Seguim perquè, Tomi, a tu t'agrada saber com va el castell a tot moment? O sigui, quan s'escolta des de baix que van cridant, va, estàs molt bé, fan les passes... A tu això t'ajuda o ets més d'escoltar les gralles i que vagi passant el que tingui que passar?
5: Jo sóc més de que passe lo que passe. A mi, de fet, m'agobia bastant que em diguin com va el castell, perquè és com... Ja arriba un moment que vull que s'acabi ja perquè sé que estan anant malament i em diuen: està pujant l'enxaneta, i jo, mierda. O sigui, que s'acabi ja. Aleshores, sóc més de fet, ni escoltar les gralles. O sigui, no escoltar res. Escoltar com a molt el company que tinc al costat. Que sé que no és el millor, però...
4: I creieu, això ja és pels dos, creieu que segons quina forma de comunicar des de baix com va un castell pot perjudicar o afavorir el castell com a tal? És a dir, una persona més calmada cantant un castell pot ajudar-te més, i una persona cridant més com amb l'espit del moment pot arribar a fer-te desconcentrar-te més i angoixar-te més a dalt del castell?
5: Sí.
4: Ei, media hora jo parlant perquè diguis sí.
5: Sí.
4: No,
5: sí.
4: Desarrolla.
5: No, o sigui, jo, per exemple, soc una persona que amb el tema aquest de com em parlen depèn molt el meu estat d'ànim, de com em parlin, i aleshores no és el mateix si jo estic fent un castell i em van dient: vinga, va, tranquil, ara fa no sé què, ara, com va fer el Pol amb la meva primera prova, a que estigui jo allà dalt i em comencin, va, no sé què, així, saps? O sigui, no serà el mateix ni de conya per mi.
1: Però ara que ja portes uns quants, o sigui, uns quants, a lo millor a plaça, no, a plaça només has fet un, oi?
5: Sí.
1: Però saps, has fet moltíssims. Ara ja segueixes preferint que el Pol et segueixi dient, o el Pol, digue el Magí, digue el Joshua, digue qui sigui, que et segueixi explicant com va.
2: No, sí. Ara ha agafat un cert nivell que ja no puc parlar. El que estem malament som nosaltres i és la que està millor. O sigui, un moment ja que no...
5: No, però és que el que a mi em passa és que arriba un moment del castell que és que no escolto el que em diuen a baix, perquè estic tan concentrada en veure per on m'arribarà l'hòstia que ja no escolto el que em diuen per baix.
1: Et vaig ajudant pel meló final, vale? Vaig obrint camí.
4: Sembla bé.
1: Vosaltres us entreneu per fer la vostra posició? Perquè hem dit que és una de les posicions més difícils del tronc. Us entreneu?
2: Jo tal de... vaig al gimnàs per aguantar això, no, però jo faig el meu esport per estar bé físicament per poder fer castells. O sigui, no m'entreno específicament per anar a fer castells, però sí que mantinc bé, o sigui, mantinc fent...
7: Ah, em pots dir quin esport?
2: Jo? Jo també ho estava pensant.
1: Quin és el teu esport?
2: Bueno, actualment estic fent poc, però...
7: A veure, és que el nostre context no. És que pujant a Montserrat el vam haver d'esperar com potser dos o tres cops o quatre, no sé.
4: Perquè... Dos intents d'anar a Vilanova a Montserrat caminant. La primera va ser un intent desmuntat i la segona no diré amb quina família, que potser hi ha algun intern aquí, ens va abandonar el poli i no es va quedar a Montserrat perquè estava derruït.
7: Va baixar en cremallera.
1: Uau.
2: Sí, no, jo actualment res. Bueno, faig algun...
1: Va ser carregat. Intent desmuntat i carregat.
4: No, nosaltres ho vam carregar, ell se queda a medias. Estava mirant.
2: Jo vaig pujar.
1: Ell el va carregar i vosaltres descarregar.
2: Bueno, el dia següent baixar amb cotxe també.
4: Vam baixar a Montserrat sense caminant. Després en cotxe, perquè no tornaríem fins a Vilanova caminant.
2: Això
4: és un meló a part. I si ho volen veure, ho poden trobar al meu canal de YouTube.
5: A tot esto, chico.
2: Sí, sí. De fet, encara veure els teus vídeos.
1: Martina, i tu? T'entrenes?
5: No m'entreno específicament per fer castell, o sigui, jo el mateix que el Pol faig esport per la meva salut física i per estar bé, però específicament per ser tersa no m'entreno.
4: Quin esport fas tu?
5: Jo ara mateix esport com a tal vaig al gimnàs.
4: Però
1: quin és el teu esport?
4: Entén-me, perquè sé que vull preguntar-te, però vull que digues tu, quin esport feies?
5: Feia patinatge artístic.
4: Tu creus que el fet de fer patinatge, que implica molta força...
7: No escoltis, t'estan adoctrinant.
4: No, un moment, un segon. Algú li pot dir aquest cap de cigró que no respiri el micro, que no piqui la taula...
1: I tu no cridis,
4: que no para.
2: No estic fent
4: Pol, sisplau, comporta't com una persona. Acabes de fer... A més de l'entrevista i escoltat jo amb el micro, tio.
1: És que ho està fent aposta per fastidiar els tècnics.
4: Vale, bueno,
2: home, clar, jo aquí ja esteu... Ja ho he dit al Jordi, t'estic preparant el terreno perquè responguis una cosa, o sigui...
4: Jo ara no estic preparant terreno. Ara m'interessa de veritat el que vull dir.
5: Tinc
4: que
5: és,
4: creus que el fet d'haver fet patinatge, que perquè implica molta força de cos en
5: ser
4: i molt equilibri, creus que el patinatge és un esport que afavoreix bastant entre castells després?
5: De fet, jo crec que és dels que més afavoreix, perquè al final entrenes força, equilibri... Valor no, però seny també, perquè al final tu saps quins són els teus límits fent patinatge, o sigui, jo sí, crec de fet que és un dels millors esports per fer castells després.
1: Jo crec que ha deixat molt clara la resposta de la pregunta després.
4: Igual,
1: però bueno.
4: Igual no, però...
1: Seguim. Jo crec que no ho hem aconseguit bastant bé.
4: No sé, ja veurem. Més
1: ja veurem.
2: I això però... després de quan algú respon, no, és que no li pots respondre perquè si no estàs dient que canvi i aquí estan,
4: Pol.
2: Ja no ho estan fent després, ho estan fent abans,
4: Pol,
2: amb premonició a sobre.
1: Estem treballant.
4: Jo he preguntat una cosa que tenia tot el sentit del món, sabent que ella fa patinatge, que sigui una de les persones que millor aguanta la mateixa el tronc com a tersa, que considero que és una de les posicions més exigents perquè no tens recolzament amb ningú més que els teus companys, tenia sentit preguntar-li pel patinatge.
2: No, cap problema.
4: Ah, vale, Pol. Vale. I el teu esport, que encara estic esperant saber quin és, perquè a futbol sala no se t'ha vist pel futbol sala tacó.
5: No.
4: No se t'ha vist tampoc. Llavors no sé quin esport fa. Però bueno.
1: Defensa't. O vols que segueix, vols que...
2: No, jo dediqué per tu temps l'ajornat. I tots ho sabeu. Que estic de baixar perquè la Maria em veni. O sigui...
1: Real.
2: No hi ha una altra manera. Jo, si vols, m'acabo de trencar. Jo veig el futbol sala, m'acabo de trencar, si vols. De fet, el torneig que tenim al 20, de l'espai jove, jo m'he de romper. I tots ho sabem.
1: Ja, però tenim torneig al 20 i festa major el dia 9. No sé com ho veieu,
4: Jo no em trencaré abans.
7: Està prohibit trencar-se.
1: No. Martín, potser hauràs de fer dues posicions, la teva i la del Pol.
5: Ara, no passa res.
4: Ara que estem parlant de trencar-se o no trencar-se, crec que és molt adient, també. Quina és la posició que creieu? O sigui, creieu que els terços, els ser més exigents, són una posició propensa a lesions no tan físiques, és a dir... una cama, un braç, sinó més a nivell muscular i tot el que és això de contractures i coses d'aquestes?
5: Sí, la veritat. De fet, jo ara fa poc que m'han dit que m'han trobat una contractura a l'esquena i al final és normal, és el pis on més pes carregues sense el que hem dit abans, sense cap ajuda de pinya ni de res. Així que, per lògica, és la més propera a patir alguna lesió, tipus així.
1: O sigui, hem portat dos terços i els dos lesionats. Increïble.
2: Sí, no. No, jo crec que és la musculatura, com has dit tu, jo crec que sí, perquè
5: sí,
2: és el moment, serà la posició on més està tens tota l'estona, durant els 3, 4, 5 minuts que dura el castell, has estat tota l'estona tens, pensant en el que has de fer i fort perquè no et passin cap hòstia o tu no vas a cap hòstia cap a baix.
5: Clar, i potser arriba un moment que ja no pots més del mal que t'està fent, però tu saps que has d'aguantar. I aleshores et poses encara més tens del que ja estaves. I aleshores, quan baixes estàs, que t'has deixat al terra. Perquè no pots més.
4: Vosaltres utilitzeu faixa, que no és, o sea, no la faixa com a tal, la típica. Faixa més...
2: Sí.
5: Jo la vaig intentar fer utilitzar.
4: I com era l'experiència?
5: Fatal, no em va agradar gens.
4: Però per què exactament?
5: Perquè per mi, primer de tot, era la cosa més incòmoda del món. O sigui, jo al final tampoc és que pujant, soc bastant dolenta, de fet, i la faixa doncs, em dificultava molt el tema de pujar. I que després, que per molt que tothom em digui que és impossible, jo notava que quan baixava del castell tenia l'esquena més carregada que si no la portava.
1: Pels que no ho sapigueu, la faixa aquesta de la que estem parlant és una, com una segona faixa que es posa abans de la faixa habitual, que és com una mica més gruixuda.
2: Bueno, és una faixa, una és faixa com lumbar, un corset, però... faixa compressiva, sí.
1: I et protegeix tota la part de la lumbar.
2: Jo crec que jo abans portava, però portava quan anava més a falcons, ara per el tema d'estar hagut de deixar-ho més de banda, però portava perquè és una força diferent. Com vaig començar a fer castells més regularment, sí que la vaig poder deixar, perquè és una, estàs més estàtic, estàs més quiet, llavors la vaig deixar d'utilitzar, i fa unes 2-3 setmanes, fa uns mesos, perdó, la vaig tornar a posar, i sí que amb els castells, clar, el tindre estar estàtic només et protegeix la zona lumbar, per almenys la faixa que tinc jo, perquè hi ha diferents tipus de faixes compressives. Llavors només et protegeix la zona lumbar i llavors et carrega molt més la zona d'ombros i d'espatlla. Llavors jo crec que per un castell amb la faixa normal que portem els castellers, jo crec que ja és... Si te la poses bé i és d'una llargada considerable, jo crec que pot funcionar perfectament sense utilitzar cap altra faixa.
1: Jo ara, Martina, volia anar a parlar perquè el teu, o sigui, tu vas començar a fer de terça i sense saber si ho anaves a fer plaça, perquè... Bueno, vols explicar tu la història, com va ser això?
5: És que no me'n recordo.
1: Tu, o sigui, tu comences a fer de terça, però tu ets molt més petita que els altres,
5: ah, clar, sí,
1: que els altres terços. I com va ser?
5: Doncs mira, perquè és això. Jo vaig arribar un dia i vaig dir... Clar, jo era bastant petita, però no podia fer de dosos perquè la meva alçada era... Jo els hi treia un cap a tots els dosos i pesava més que ells, però clar, com a terça era petita. I doncs clar, jo vaig començar amb els castells, però realment no sabia si algun dia m'anaven a... Durant aquella temporada m'anaven a pujar a un castell.
1: Però parlo de terça del castell de set.
5: Ah, ok. No, de fet, jo li vaig dir... jo vaig parlar amb l'Àngel i li vaig dir que a mi m'agradaria fer de terça d'un castell de set, i em va dir que seria bastant complicat per això, pel tema de la meva edat. Perquè físicament sí que em veia a l'Àngel, sobretot, també preparada, però al tindre 14 anys, clar, o sigui, no sé, era com que no els feia gaire gràcia, perquè al final és el que he dit abans, el canvi de pes és heavy, i em podia doncs fer bastant de mal a l'esquena, o si em queia una lesió greu.
2: Sí, bueno, jo també responc una mica més per ella, i per tema tècnic, també, a part d'això, també, és el tema mental. O sigui, no el bagatge que tenim els altres terços, que el que tenia ella, que era nova, i l'edat, feia que teníem por de que no sabés gestionar les emocions, no sabés gestionar els moments del castell, però el primer cop que vam fer, la primera prova que vam fer assaig, va anar perfecte i vam decidir tirar endavant perquè sabíem que sí que podia sortir, i va sortir a Sant Vicenç dels Horts. I quan aquesta temporada, quan fem el castell de 4 de 7 un altre cop, pues, segurament... li he tocat un altre
1: perquè
2: cop a pujar.
1: El farem. La, sí, màgia, sí. La màgia arribarà, que sí, no?
5: Que sí.
4: Sí.
2: Si tothom ve, arribi, si tothom ve l'11 de juliol, estem a Cunit, doncs parlem el 4-7 allà.
1: Les cares, o sigui, vull programar en vídeo d'aquest capítol, perquè les cares han sigut increïbles.
7: És que pensava que no va dir agost.
1: Jo pensava que anava a dir 11 agost i ja li anava a ficar la bronca de festa major el dia 9.
4: Jo estava dient 11 i pensava que ja parlava de Bèlgica, dic, que digueu aquest tio.
5: Sí, jo també.
1: A Bèlgica també.
2: Ah, no, a Bèlgica fa 3 de 7 segurament. O sigui,
1: vinga, no. Va.
4: Sí, no, el 3 podem fer-ho, no?
5: I el 4, si cal, vinga.
4: No, cal tant. No.
1: El 5. Sí. Ja veuràs tu, eh?
4: Sí. El 3 de 9 fa el Ramanilla, vinga.
7: Aquí ens ho farem. Jo volia, avui que tenim el Pol, així parlant com a entrevistat i que no farà preguntes, vull que parli, però després de la Martina, sobre els rituals que té abans de pujar, perquè el del Pol és molt graciós. Algun cop l'hem comentat una mica, però avui podem parlar més extensament. I abans vull saber si tu en tens algun.
5: Bueno, sembla, a molta gent li sembla una tonteria, però jo per un castell sempre he de pujar amb una trena o una cua, i si és una trena l'he de portar feta d'abans, però si és una cua no me la puc fer fins al moment del castell. I el cabell no me'l poso per dintre fins que no diuen... O sigui, jo sé que el cabell me l'he de posar per dintre quan diuen tesos a la pinya. I això és com mi ritual. I no és conya, eh? Sembla una conya, però no ho és.
7: Si no va bé, o si no et sents tu malament.
5: Em sento jo malament. No és conya.
1: Però ha passat, eh? O sigui, està comprovat o no?
5: Sí. O sigui, jo recordo d'haver vingut al... O sigui, va haver-hi un dia. De fet, no recordo on era la diada, però aquell dia que vam intentar fer el 3 de 6 amb agulla 3 cops i al final es va caure...
1: A l'Arbós.
4: Arbós, peces?
5: Jo crec que... És que no recordo si va ser a l'Arbós o a mans de l'Arbós. No ho recordo.
1: El dia de la teva mare que es va lesionar.
4: És la que va dir.
7: No. Les peces.
1: Estem parlant de l'Arbós. Estem parlant de l'Arbós.
5: Bueno, pues eso. Jo recordo haver-me fet la cua abans de pujar al castell. I no sé, va ser horrible aquell castell. Bueno, aquell i el següent.
1: Va anar bastant malament aquell. O sigui, aquell...
4: Aquella diada no existeix, vale?
1: No, bueno, sí que existeix, sí que van fer el 4-7, el 2-6 i el Pilar 5.
4: Ah, vale, però
2: sí, no és la diada que tu estaves.
4: No, jo estava pensant en l'altre.
2: Sí, no. Sí,
1: bueno. Tu estaves pensant en peces.
2: Estava pensant a l'Arbós, però no a la diada local.
4: L'altre Arbós.
5: Ah, vale.
4: Bueno, seguim, Pol, la teva de rituals.
2: Hem passat. Els meus rituals.
4: Sí, quin ritual tens tu?
2: Bueno, jo primer els mocadors han d'estar una posició específica, ja diré quants i per què, ja això després quan em feu la pregunta fem el programa general nosaltres i explicaré quants porto, com i per què. Després porto a la butxaca de la camisa, porto la Verge de les Neus, que és la patrona de Vilanova, i jo crec que va ser un punt d'inflexió de l'any passat, que no volíem provar el 3-7, no sortia, i vam anar dos dies seguits al Nou Guilló a l'església, vam posar-li... Jo no soc molt... O sigui, no soc zero religiós, però aquí amb les neus és una connexió diferent, perquè porto tota la vida fent festa major i sempre he viscut aquest dia com si fos el dia més especial de la meva vida. Jo crec que les neus és diferent, llavors porto... Bueno, vam anar a posar-li una espelma per demanar-li poder fer el 3-7 i la clàssica, va ser, i em agafa ja una estampeta i la porto des d'aquell moment, la porto a la butxaca, que ja m'estan dient que l'ha de canviar, i jo crec que fins que no es trenqui sola no la canviaré.
1: No, jo l'altre dia ho vam parlar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, el Nogui, m'ho va dir.
1: Que la part blanca
4: la part de dalt...
1: li dona el toque.
2: Sí. I després el que sembla és que són els meus companys...
4: Però,
2: que és abans
4: el que continues per això, vull deixar aquí remarcat que la vegada que vam anar a posar les veles per la clàssica,
2: sí,
4: va haver certa colla de pajaritos, viranovins, que es van riure a nosaltres per anar a posar l'espelma. I ara,
2: sí,
4: cada diada que tenen, sí, sé que posen espelma.
2: Sí,
4: així
2: veritat.
4: Que no diré res més,
2: sí, veritat,
4: però els pajaritos de color blau ja saben qui són.
2: No crec que escoltin aquest programa. I després l'altra mania que tinc, l'altra tradició que tinc abans de pujar un castell és amb... És més que tradició, és activació, que és amb dono cops a les cames,
4: por favor,
2: a les cuixes.
4: Podria vostè posar-se aquí a l'espai que tingui i recrear el soroll? Perquè escoltin què és el que escoltem abans de que comenci la pinya, sabem que estàs tu darrere.
1: No, i el que veiem els que anem sobre d'ell.
5: No, o sigui, és brutal.
1: Perquè, clar, jo sóc el seu quart.
4: Posa't a sobre la cadira ja que estàs, no passa res.
7: Crec que també ho podran veure a l'Instagram, sembla ser, no, Jordi?
1: Espera, està una mica brutal la càmera.
4: Un moment.
2: Això no sé, no, és que no, això no, jo crec que ho faré perquè jo no tinc vergonya aliena, però no serveix. No, ja està, començo ja. Crec que s'ha saltat molt el micro. No, però això té, jo crec, no sé si algun cop ho he explicat alguna...
5: Toma.
4: Vale, hem de dir que aquest soroll ha sigut la Neus, que està aquí infiltrada i acaba de carregar-se a una zona del local, molt bé.
1: Del local.
4: Bueno, de la zona aquesta.
1: Vale,
2: no, jo no, és que no sé si va...
1: No passa res.
2: Algun cop ho he explicat, però no sé si...

0: És un, més que una manera, és una activació de tant de ment com de músculs.
1: I això li fas a tothom que tens al davant o només m'ho fas a mi també? Perquè a mi hi ha proves que estem preparats i noto com de sobte em venen dos clatellots. Però amb tota la força, sense que jo m'ho estigui esperant, jo estic concentrat, agafant mides... Pa! Pa!
0: No, no depèn de la persona, depèn del moment. Hi ha vegades que a les persones li faig això o els abraço.
2: Jo diria...
0: Els toco la faixa, els dono cops a la faixa...
2: Jo diria que a mi alguna vegada també
3: cops a la faixa, jo un cop a la faixa crec que...
1: Doncs a mi em toca, sí. Hòstia, sempre.
0: Cops a la faixa també m'he donat.
4: Sí, aquí, o sigui, als cantons.
0: Sí.
2: És veritat que els que pugen tenen rituals estranys. Jo, tu també, t'acotes i poses el cul a cada gent.
0: Ah, sí, això sí.
2: Jo sé d'una persona que cada vegada que puja em pisa el cap.
0: Això només a la torre. Però
2: ja em trepitja el cap a saber que jo estic pujant. Rollo nou fluixet, no, o sea, no em mata, em toca amb el peu perquè sàpiga que és ella.
4: Me siento aludido, ¿no?
2: Ah, no sé. Sou uns quants com ho feu.
4: No, però jo al baixar.
2: Tu al baixar, però...
4: Jo al baixar,
3: però... Jo al baixar també,
4: però... Et dono
3: però...
4: de menjar una mica, et menges el
2: sí,
4: meu peu.
2: Sí, no, a vegades em menjo el peu, a vegades em salta la cara, bueno, cosetes, no?
3: Jo, de fet, un cop baixant li vaig fer una lesió o alguna cosa a l'Adolf, al pare de la Neus. Però perquè no sé baixar.
2: Alguna cosa a dir, Neus? Ha dit que no. Es creurà que s'escolta des d'allà sense micro.
4: No, però... jo crec que sí que s'escolta una mica.
2: Neus, di algo.
3: Hola. No.
2: Ja comprovarem.
3: Jo no ho he escoltat.
4: Si no, ha dit hola i ja està.
2: I, bueno, seguint per les preguntes que estem fent, jo, si em deixeu, faria un moment de minisegona secció que s'ha creat ara, que estem mòdul mundialista.
4: Vinga, va. Que la Martina fet... està molt fan del Mundial i que m'ha estat comentant aquesta nit, o sigui, la nit on estem gravant això, hi ha partit d'Espanya.
2: Claro,
4: jo m'he enterat ara.
2: Som el gato de Rödinger ara mateix.
4: Es veu que avui sí.
3: Som el gato de Rödinger.
0: Dilluns a les 9.
2: Claro, no, ahir. Aquest programa és el gato de Rödinger. Pot haver guanyat o perdut Espanya a la vegada.
1: Que hagi perdut, sisplau.
3: No.
2: No prefereixes que, bueno,
4: Nil,
2: que passi,
4: no,
2: que guanyi.
4: Nil, no.
2: Vale,
3: aquí no estic d'acord amb tu.
2: Format mundialista.
0: Vinga, va.
2: Àfrica tropical.
0: I de fet, es nou Espanya-Portugal, es una, Bèlgica, Estats Units-Bèlgica.
2: No et compliquis per l'hora, si quan escoltin això ha passat,
4: ja haurà,
2: ja, fa, o sigui, fa un dia que
4: ja hauran guanyat o perdut, ja haurà passat,
2: sí,
4: tot.
2: Ja, ja ho veurem. Bueno, format mundialista. Són quatre seleccions, vale? I cada dia estic dient un 1 per 1, vale? És a dir, jo et dic una selecció i tu em dius a què recorda. Un dia va ser quina colla castellera seria aquesta selecció, un altre dia va ser quina posició de castell avui toca, places castelleres. Pol, no respiris al micro, gràcies.
4: Places castelleres,
2: avui,
4: Martina.
2: Avui, places castelleres. Quina plaça...
4: Pol, ajuda.
2: Pol, pots parlar tu.
3: Pol, ajuda'm, sisplau.
2: Podeu consensuar entre els dos. Vinga, avui, Itàlia. Poso en context que és Itàlia. Itàlia és...
0: No aquest... canviarà les seleccions, sempre diré les mateixes.
2: Sí, no, utilitzaré les quatre mateixes, però amb diferents idees. Itàlia, aquesta que per història ha de ser boníssima i últimament sempre decepciona. Quina plaça castellera seria per vosaltres?
4: Pol, no vol dir una que l'any passat va anar malament, perquè només va anar malament l'any passat. Ha anat malament, o sigui, ha anat superbé tota la vida. O sigui, no val perquè l'any passat va anar fatal, no fa falta.
2: No ha fet ni gestos... I com ha pillat, home, el Jordi que volia dir?
4: Home, és
3: jo
4: que...
3: anava a dir el mateix, de fet. Però...
2: Quina, a veure? No. A la vegada, un moment. Un, dos, tres.
0: Plaça de Vilafranca.
2: No ha dit res, no ha dit res.
3: És que no sé com
4: ha dit la plaça, Félix,
3: però...
0: Plaça de Vilafranca. O jo, no sé on es fa...
3: No em sé noms de places,
0: no sé on es fa, les Santes de Mataró també van anar malament l'any passat.
4: Les Santes de Mataró no van anar malament l'any passat, que van fer el 5 de 9. Van caure el 2 de 9. O sigui, és carregat, no, o intent, no sé.
0: No sé, no m'han
4: anat. Jo crec que és carregat.
0: Jo diria
4: però
0: o...
4: tampoc van anar malament.
0: O la plaça de Vila... de Vilafranca. Una altra plaça així que faci ni intentin molts castells grans i no surti mai. Ostres.
4: Sabeu què jo diria?
0: Jo diria igual el concurs. La TAP Arena. La TAP. Perquè moltes colles van a màxims i només 3 o 4 els hi surt bé.
4: I sabeu la plaça? O sigui, la diada que fan la vella i les joves a final de temporada? No són és ara mateix.
0: Santa Úrsula.
4: No, la de després.
2: O sigui, la plaça del Blat, no?
4: On es va provar el Pilar de Set sense folre l'any passat. No en sortirà ara.
0: Sí, on és.
4: Sabem el que
0: sí,
4: diem.
0: Sí, però no sé on dic.
4: Vaig a comprovar-ho.
2: Però ja seré sincer, no tinc ni idea.
0: Surt roda no sé què, però no serà això.
2: Roda de Barà.
0: No. No, jo diria això, diria la TAP.
2: Ok.
0: La Tarraco Arena de Tarragona.
3: No, jo de veritat no em conec places. No,
2: llavors, no queda amb la Vilafranca, que has dit al principi, no?
3: Sí.
2: Vale. N'hi ha alguna a dir? Vos afegir?

0: Sí, o seguim cap endavant.
1: No, jo estic bé, estic bé.
0: Ah, vale, molt bé.
2: Estàs...
0: Has dinat i aquestes coses?
1: Sí.
0: Vale, molt bé. Bueno, seguim. Alemanya. Irònicament, aquest any m'ha donat la raó abans de que comencés el Mundial i ara que ja ha passat. Aquesta és l'acció que et pot fer de tot superbé i la pot cagar en un segon. Qui seria aquesta plaça?
2: La nostra. La plaça no és conya.
0: Ok.
1: A veure, una mica per què?
2: Perquè realment estem capacitats per fer-ho bé, però de cop i volta et diuen ah, no, que això al final no és així, que fem-lo altre. I te la lien.
0: Ho puc comprar, va.
3: A Vila-rodona es fa, jo deia, a sí. Itàlia, vale? Sí.
0: Alemanya, Pol?
4: Plaça del Blat.
0: Per què sentiries plaça del Blat?
4: Perquè hi ha... Clar, és que ja actuen dues colles. Llavors, clar, una colla que sempre els hi surt tot bé i l'altra que no. Llavors, va, tens les dues bandes.
0: T'ho compro, vale, okay.
4: Tens les dues bandes. I en Alemanya hi ha anys que els hi surt tot molt bé, que hi ha la vella de baix, i hi ha anys que no els hi surt tan bé com és la joves. Perdó, per les joves, com el hater de les joves.
3: És però... molt hater.
0: Com li agrada, tonteria?
3: És molt hater.
0: Ojalà no, aquest any li passi la mà per la cara.
3: No, bueno, és que la boca, ho farà. Clar, ho farà.
0: No? Jordi, tu vols aportar
4: l'altre dia,
0: alguna plaça?
4: L'altre dia, a Sant Joan ja es va veure.
3: Bueno.
4: La vella amb menys de 17 hores va fer 6 games extras, la jove és només un, no passa res.
3: Va fer dos.
4: Quin?
3: El 2 de nou amb Folremanilles i el 4 net.
0: Quina pena que no hi hagi càmera i no s'hagi vist l'actitud xulesca mentre veia aigua dient això i la cara de... Pues bueno, l'he cagat.
4: No, bueno, 6-2 tampoc hi ha molta
0: diferència. Seguim plaça. Curazao. Aquesta plaça que ningú sap on era, l'han trobat aquest any i bueno, està bé.
3: El Catllo.
2: Ni idea. És que de veritat, sí, no conec més places.
4: Jo diria igual el Catllo o també Altafulla.
3: És que són places.
4: Té una història molt, té una història també molt d'allò, amb Pilar de Vuit amb Folremanilles, va la Vilafranca, la Jove de Tarragona i la Vella, una vida molt guai, i tens al mig Castells d'Altafulla.
3: Inclús la Bisbal del Penedès.
4: Feia molts anys que la colla local no actuava i fa poc que està actuant i llavors està sortint allà.
0: Jo aquí en Mollerell diré una, que és la plaça de les Neus. És una plaça amb molt potencial,
4: sí,
0: bonica,
4: és molt històrica.
0: I que no s'utilitza. S'utilitza només ara en universitaris, però no s'està utilitzant a nivell castellera. Per això jo...
4: Plaça de les Neus, bueno,
3: és com més mítica, no, la Diada de les Neus allà. Que aquest mes tenim Dia de les Neus.
4: No, però la Dia de les Neus és la plaça de la Vila.
3: Sí, claro, per
0: plaça
3: això.
0: De la Vila.
3: Ah, i
4: tu està... la plaça
3: de... la plaça de les Neus.
0: No la Dia de les Neus, plaça de les
3: perdó,
0: Neus.
3: Perdó.
0: I per acabar, a veure com sortiu d'aquest embolau. Espanya. I jo començo, dic, Dia de Baixamar de Vilanova. I els que estiguéssim a la Diada entendreu per què no. Ho dic.
3: Jo aquí sí que crec que Vilafranca.
4: Sí.
2: Fuà.
4: Vilafranca. Que...
2: És que jo vaig anar molt a full amb Espanya
3: la plaça,
2: mundial, eh?
3: La plaça de la Font.
4: També, sí. Plaça de la Font o la...
2: Sí, sí.
4: La catedral de Tarragona.
3: Sí, algú, clar, o sigui, sí. Algú que...
4: Ha de ser Tarragona, que té la plaça de Toros.
0: Bueno, s'està complicant. Jo ho he dit perquè hi havia una bandera a Espanya l'altre dia.
4: No, sí.
0: Al principi a Diada poc se'n parla que al final no estava.
3: Ah, no estava.
0: No sé què va passar amb aquesta bandera.
4: No vaig fixar.
0: Però no estava. No va acabar la Diada.
3: Castellers del Foix no la va tenir.
0: No, Castellers del Foix no estava ni a prop.
4: Jo diria que... Sí.
0: Jo sé quina colla estava sota, just a sota, no diré res més. Però sí, crec que no es rebenta tampoc.
3: No hi vols obrir el meló. Vinga, va.
0: És molt moment.
3: A veure si guanyem.
0: Per obrir el meló... És molt moment, Pol, és molt bon moment.
4: No, sí.
0: Que bé gestionem quan el punt no està gestionant.
3: És que ho estem...
0: Poc se'n parla.
3: O sigui, tot quadrat ha estigut avui.
0: L'únic que avui el soroll serà... Tota l'estona. Però bueno,
3: ser, ASMR per als oients.
4: Perdoneu, aquí vull criticar la Viquipèdia.
0: Critica la Viquipèdia.
3: Vinga, va.
0: Si la Viquipèdia ja és dolenta, imagina't la Viqui.
4: Perquè posa, he buscat a Pilar Set sense folre per buscar quina plaça es va fer.
3: I posa que es va fer a...
4: No, i posa que colla, número de colles d'intents només posa un, que és les Joves.
3: Bordegàs
4: també ho ha intentat. Ja està, no, aquí són dues colles. Bueno, Bordegàs ho va intentar, saps, però...
3: Pues aleshores no ho ha intentat a plaça, no compta.
4: Bueno,
0: ara, vinga, a dormir, xavalín.
4: De fet,
0: que el problema és tu,
4: va descarregar el Pilar de Cisnet. I sabeu on? Ningú ho sabrà d'aquí. A la Masia en Cabanyes.
0: Ah, m'ho vas dir l'altre dia.
4: Sí, amb entre xarxes allà entre obres.
0: Tu és just aquest cap de setmana sí. Allà de les bicis, sí, sí. Sí, sí.
4: Abans, bueno, si voleu del meló. Ah, veure, no, digue. No, obre primer el meló.
0: Ah, obre el meló i després.
3: Sí,
0: no,
3: sí, sí.
0: Martina, se't ve meló. El meló del programa. Si no t'has escoltat el programa, no saps quin és. Si t'has escoltat, saps que és la pregunta típica clàssica.
4: No pregunta si ja t'han preparat el terreny perquè responguis una cosa.
3: Martina, és la discussió que més hem discutit en la nostra vida.
0: I seguim... No, no, no. No és la polca ni és una tradicional,
3: no, no.
0: Que també és un altre meló, però aquest no és.
3: Però ah, és no. La discussió de quan parlem amb amics que no formen part del món casteller.
2: Ah, vale. Ja sé quina és.
0: La pregunta és, sabem que té les dues parts, però per tu què pesa més, la vessant cultural o la vessant esportiva? Què són els castells?
2: Per mi és més cultura que esport.
1: Toma.
4: Ja està, no? És que t'han intentat menjar el cap, que si el patinatge,
3: es que, no
4: que si
3: és,
4: no sé què,
3: que
4: si no sé quantos, i vinga, pim, pam.
2: O sigui, trobo que són les dues, totalment, però al final...
4: Sí, és que ningú n'era,
2: al final
4: que són les dues,
2: els castells surten a la festa major igual que els pastorets, igual que les gitanes, igual que tot això.
3: A Cubelles tu, no, i
2: bueno,
3: ho reivindiquem
2: però tu
3: des d'aquí.
2: A una
3: eh?
2: Festa major no veuràs jugar un equip de futbol ni,
0: festa,
2: ni fer un ball a unes patinadores.
0: A la festa major de Geltrú hi ha una event, especialment que és les Vitlles Catalanes, i és un esport català.
4: Vinga, vinga.
2: Felicitats.
4: Següent.
0: Seguim.
2: Bon Nadal.
4: Ara,
0: sisplau, sisplau.
3: No ve més públic aquest programa, és que...
0: No pot venir aquesta parella junta al programa. Trenquen les coses, respiren al micro.
2: Pues eso.
4: Ara, si vols, continuem amb l'última part de la teva entrevista, que és la bateria de preguntes. Dic sempre el mateix, no facis més de 33, perquè no tinc més preguntes, llavors no responguis més d'aquestes preguntes, perquè no passaria. Algú sap on està el rècord? Sí, crec que són 22.
0: 21.
1: 22?
2: Espera, aquí.
4: 22 del Gerard.
3: Espera que ho miro.
0: Sí, sí, 22.
4: 22, vale. 22 preguntes respostes en un minut. No és ni dos preguntes. O sigui,
3: és tipus Castellers, sí. Al Foix, Bordegassos.
4: Sí.
2: Vale.
4: Vale? Quan estiguis, 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent Castells?
2: 3.
4: Posició actual?
2: Terça.
4: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
2: El Vendrell.
4: Plaça on t'agradaria actuar?
2: A les Neus.
4: Diada preferida?
2: A Cubelles.
4: Castell que t'agradaria fer encara no has fet?
2: El 3 de 7.
4: Posició que mai faries?
2: Segona.
4: Les teves tres colles preferides?
2: El Vendrell, Vilafranca i Castells del Foix.
4: Colla vella o colla joves?
2: Vella.
4: Primer castell que records haver carregat?
2: Un 4-6.
4: Castell que més t'ha emocionat?
2: El 4-7.
4: Moment casteller que mai oblidaràs?
2: La meva primera diada.
4: Pinyatronc o canalla?
2: Tronc.
4: Castell preferit per veure plaça?
2: 400.
4: Castell que més respecte fa?
2: 3 de 7 de Magulla.
4: Millor plaça on has actuat?
2: A la nostra.
4: Dida amb més nervis que has viscut?
2: La nostra.
4: A qui et mires dins del món dels castells?
2: Què?
4: A qui et mires dins del món dels castells?
2: A la meva mare.
4: Assaig o actuació?
2: Actuació.
4: Castells que crec que defineix la teva colla?
2: Els castells de 7, tots.
4: Un castell infravalorat?
2: Infra, el 4 de 6.
1: Crec que ha guanyat.
4: No, 21 respostes.
0: No!
4: 21.
0: Diré que no ha guanyat perquè el Pol no sap parlar.
4: Sí, és que jo l'altre dia en el programa de quarta pregunta ho vaig dir. Ja quan passem de la pregunta 13, que és on
3: no
4: arriba més o menys d'esto, ja no les tinc tan fresques, llavors no...
3: Pensava que anava a dir que estigui infravalorat al 7 de 6.
0: Llavors ha empatat
4: amb
0: el Màxim.
4: No, 21.
0: No, ha
4: empatat amb l'Eduard.
3: Està segona, molt bé, Martina.
4: Bueno, has empatat amb l'Eduard, felicitats.
2: Gràcies.
1: 21. I primera de la colla.
4: Sí.
2: M'he inventat la majoria de les respostes. No?
3: Quin va ser el teu primer castell?
2: No, el 4-6, jo crec. Sí, sí, no, aquesta crec que no me l'he inventat, de fet.
0: Pues... Mira, no tinc dades, no estava.
4: No, jo tampoc.
2: En Jordi sí.
3: Jo sí, però no me'n recordo, sincerament. Crec, jo juraria que va ser un 3.
2: No, no, perquè jo recordo que al principi jo només volia fer el 4 perquè m'encantava.
3: Pot ser.
2: O sigui, de fet, el meu castell preferit realment és el 4-6, perquè jo sé, o sigui, era el que més m'agradava fer abans.
4: D'això de fer castells o fer castells... Perdó.
0: No havíem fet pals i ara dos pals al mateix programa ja, eh?
3: No, és que ens han de controlar,
4: no, eh? I ja per...
0: Aquestes no em controlo.
4: Jo crec que...
3: Bueno, és que al final, si prefereixes deixar de fer castells abans de fer castells de 6, et mereixes que no es controlin.
4: He de fer un resum, però crec que més gent ha respost que és més fan de la colla vella que de la colla joves. Jo aquí ho deixo.
3: Glòria a les joves.
2: Que, sabeu, el meu problema és que
3: la Martina no
2: les
3: diferència.
2: Exacte.
0: Ni joves ni velles, pues castells de Cubelles.
2: Ho he dit bé? Sí. M'alegro. Ni ho he dit bé? No, no.
4: Si voleu, encara ens queda un...
1: Joves. Ho has dit ràpid.
3: Colla joves.
2: Exacte. Esa era la gràcia.
4: Doncs jo crec que, Jordi, fins aquí la primera part del programa, si vols... Bueno, despedeix tu la Martina mateix.
0: Ni no pot ni deixar no dirigir, o sea, no dirigir
4: no sé si, no, jo crec que se'm queda poc temps.
3: Gràcies, Martí, és broma.
2: No, Pol, t'estimem.
3: Doncs, fins aquí el... deixem fins aquí l'entrevista. Parlem una mica ara sense la Martina, abans, després de despedir-la de la diada de la setmana que ve. Moltes gràcies, Martina,
2: i a vosaltres.
3: I fins a la propera. Adéu.
2: Adéu.
4: Vagi bé.

0: Doncs ara ja sense la Martina, ara ja ens hem quedat només nosaltres quatre, han marxat els convidats i tot, el públic i tot, ens hem quedat aquí, els quatre sorets, eh? Doncs, si us sembla, comentem el que va passar aquest cap de setmana passat, que tampoc va passar molta cosa, però bueno, expliquem el que vam fer diumenge. Nil, saps què vam fer diumenge?
1: Diumenge.
0: Sí, vam fer un pilar, un event esportiu bastant històric. No sé si...
2: Va ser diumenge, sí.
1: Ah, sí, jo no sé, no sé què pensava, va ser dilluns. Sí, sí.
0: Dilluns. Dilluns és avui.
1: Sí, no, sí, no, ja. Ai. No, sí, deixeu-me, no estic.
0: Vale, què va passar, Nil?
3: Que vam fer un pilar davant dels millors esportistes, que sí que són esportistes. Vam fer cultura davant d'un esport que va ser...
2: Anem a prendre pel cul, ja.
3: El Tour de França.
0: No paren, no paren. O sigui, estan obsessionats.
3: El Tour de França.
1: Le Tour de France.
2: Le Tour...
0: Van fer un pilar.
2: Bueno,
1: de fet, dos
2: pilar a l'esprint.
1: Sí.
3: Van fer la modalitat inventada a Alemanya pels castellers de Foix.
1: Sí.
2: Diades a l'esprint, aquesta vegada pilars a l'esprint.
0: Poden començar a ser totes les diades a l'esprint, eh?
2: Acabaríem abans.
1: Sí.
0: La diada de dissabte, que ara la comentarem a l'esprint, sí, perquè hi he de marxar.
2: Sí.
1: I a part d'uns altres que jo hagi vist, només que jo hagi vist segurament moltes més colles, va fer pilar Matusers de Molins de Rei, que va passar per allà, i avui dilluns, és a dir, ahir, per a vosaltres, hem Segals d'Osona, que ha passat per Vic. Jo els que he vist, no m'he vist ningú més. Igual moltes més colles ho han fet, però jo que hagi vist, així per Instagram, que ho hagi ensenyat.
0: De què? Del pilar...
1: El pilar per tu de França.
0: Castells de Viladecans, ho has dit.
1: Viladecans no els he vist jo.
0: Viladecans crec que era una de les colles que feia.
2: No sé.
1: No ho sé, no ho he vist més. I abans de parlar de la dia de Segura de dissabte, que tinc aquí obert el baròmetre casteller, que han hagut 4 o 5 novetats.
0: I una altra colla de goma extra aquest cap de setmana passat.
1: Sí, és el que anava a dir.
0: Minyons de Terrassa va descarregar el 2 de nou en folre i manilles.
1: I també va estrenar el 4 de nou en folre, i així per sobre, perquè a sobre que m'està funcionant molt malament la pàgina web, Castellers de Vila de Gràcia van carregar el 4 de 8 amb agulla. I no sé si algú més, perquè no em surt res més.
0: Jo crec però que res ja més està a comentar, no? Aquest cap de... Tampoc
1: he vist abans que Castellers de l'Ambarès m'han fet el 3 i el 4 de 7 i Castellers de la Selva han carregat el 2 de 6 i crec que poc més, però m'està anant molt malament, però jo crec que 4 de 6 amb el 8 de Castellers del Catllà, Brivalls de Cornudella han estrenat 3 castells, 2 de 6, o sigui, el 2 de 6, 3 de 6, 4 de 6 i ja està. I poc més.
2: I bueno, ja que
1: així la baròmetre castellà.
2: Ja que hem parlat de Pilar, Pol, tu que estaves al Pilar, com és l'experiència de veure ciclistes venint a tota velocitat i cotxes i de tot cap a tu?
1: Sí, bueno, jo el meu Pilar que vaig fer jo va ser més veure cotxes i tres ciclistes que van de l'escapada, però jo soc molt, m'agrada molt, molt, molt el Tour.
2: Era Torito el que vas veure tu?
1: No, no era l'escapada. No, no vaig poder veure, no me'n recordo en aquell moment. Si me'n recordo, no, dos del Jake Alula i un del Caja Rural, però no me'n recordo. Jo crec que era força bé, la gent, molta gent del públic, i nosaltres ens vam emocionar bastant per fer el pilar i per veure aquell pilar, i va estar bastant força bé.
2: De fet, diré que hi ha un vídeo que es veu que es va aplaudir molt més el nostre primer pilar quan el vam descarregar que la gent que passava amb les bicis, eh?
0: Bueno, és que jo crec que en la zona on estàvem es va viure bastant emocionant, tant al públic com per nosaltres.
2: Sí, la veritat és que sí. I, bueno, aquest cap de setmana, què ens toca, nois?
0: Doncs anem a la que podríem dir que és la nostra segona plaça, no?
1: Sí,
2: sí, sí, al poble veí. És... Que no és Vilanova, l'altre veí.
0: Doncs...
2: De fet, no és ni Garrafenc, de fet, no és ni del Barcelonès. És de Tarragona.
1: Sí.
0: Anem a Cunit. Anem a la festa major de Cunit que es celebra aquest cap de setmana i fem la diada aquest dissabte a la tarda a les 6 de la tarda, que just ara mateix m'acaben de passar un cartell, o sigui, la informació de la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit on surt diada castellera a càrrec dels castellers del Foix a les 6, de 6 a 7, posa?
1: Sí, serà més.
0: Sí, serà una mica més,
1: però...
2: Serà diada de l'esprint, a veure si al final amb la broma...
0: Amb Castellers del Foix, de Cubelles, els Torraires de Montblanc i Castellers de Mediona. Sí. Serà aquest dissabte 11 de juliol a les 6 de la tarda a la plaça de Vila de Cunit.
2: Sí. Torraires de Montblanc, molt bona gent. aprofito per enviar des d'aquí moltes gràcies, perquè per una tonteria que estem fent nosaltres interna d'uns vídeos, ens va ajudar una noia de Torreires, una cosa que necessitava, o sigui que moltes gràcies des d'aquí. I no sé, què voldríeu comentar? Què s'espera?
0: Bueno, Castells de Mediona és una colla que ja ha fet els dos bàsics de set aquest any, ha fet el 5, o sigui, és una colla que està com nosaltres, però ha fet el 4, no?
1: Bàsicament. I així, curiositat de la diada, Castells de Mediona és l'única colla que l'escut és diferent. Cada colla té escut diferent, cada persona té escut diferent.
2: Són els de la mà?
0: Sí.
1: Els que tenen la mà, un mocador raro que et porta la mà, no ho sé, de memòria, cada persona porta un color diferent. No les colleixes, el que et toca.
0: Si voleu, venir a veure, si voleu venir a veure la camisa, així aprofiteu, veniu a donar-nos un cop de mà a nosaltres i així ja us ensenyen la camisa de cada color.
1: Clar que sí. I escriviu a Castells de Foja Cubies per Instagram i ja us fem un hueco a la pinya.
2: I de la tema amb el Pol, de quin color són les camises? També és un interessant.
0: Això també serà molt guai.
1: De color blau, fort.
0: No,
1: de fet és taxà.
0: Però veniu, encara que no vulgueu discutir les camises, veniu perquè el Nil i el Nogui els hi veig una cara d'il·lusió cada cop que dic que veniu.
2: Sí, jo sé la gent de Cunit, que li agrada el món casteller, que s'ha interessat per al Foix alguna vegada i ja m'ha comentat, bueno, ja que veniu al meu poble, pues a lo millor sí que vaig a veure tal. Veniu a fer pinya.
0: No, a veure també.
2: Veniu a provar.
0: A veure, podreu veure la magnífica actuació de Castellers de Mediona.
1: I de
0: Torreires de Montblanc, perdó.
1: Que van de vermell.
0: De Granate.
2: Molt bé, Pol, molt bé.
1: Igual que la samarreta que portes.
0: Però l'actuació de Castells del Foix l'haureu de veure des de dintre la pinya.
2: Efectivament. Sí. L'heu de sentir, no
1: com,
2: veure.
1: Com millor es veuen els castells, sentint-los.
2: Molt bé, Pol.
3: I ara després esperem. El Pol us invita a gasolina, si fa falta.
2: Ara ho ha dit. I a la Juanita.
1: A la Juanita.
2: Tremendo.
1: Has de provar la Juanita ja.
2: I no sé, podríem donar aquí 300 voltes, però jo crec que...
0: Sí, és que podríem dir tantes coses.
1: Sí, podríem dir que farem, però és que no ho sabem. Llavors...
0: Bueno, el Pol ja ho ha dit, que si eren molts...
1: Sí, no, jo...
0: Ell ho ha anunciat, eh?
2: És com sempre, no? Si són molts, podrem fer màgia. Si no són molts, no podem fer màgia.
0: Però molts és molta gent, eh?
1: Sí, no, sí. Jo si puc, faig el 4.
2: Sí, no, jo si puc, faig el 3 de 9 i...
0: Jo si puc, faig el 3 de 10. El 3 de 10 ha aixecat per sota. A mi m'ha agradat, eh?
2: No, per poder, si podem, jo també ho faig. Però bueno... Per poder fer-ho, ha de venir tota la gent que pugui.
0: Però
2: o molt... que vulgui.
0: Per... Que pugui.
2: Bueno, una mica de tot, no? Vull dir...
3: Que vingui tothom i ja...
1: Per poder es de volem.
2: Perquè això estem complicant. Que si voleu saber què farem, la millor forma de fer-ho és o seguir-nos a xarxes, a Pires del Vent o directament a Castells del Foix. I molt millor. Una
0: és
2: forma
0: que es veu millor.
2: Venir a Cunit directament i veure la superdia.
0: I a l'assaig divendres,
2: ja està.
0: Si voleu.
2: I si esteu per aquí de vacances i us heu trobat aquest podcast de casualitat i no sabeu ni qui som i esteu al càmping Vilanova Park, també podeu comptar amb nosaltres.
0: I aleshores dissabte ja teniu activitat per fer.
2: Ah, efectivament.
1: Perfecte.
2: D'excursió.
0: Doncs fins aquí aquest programa.
2: Que ja allà, no?
0: El Pol ha sigut una mica enganyat i...
1: No, no, jo em quedaré aquí. Ja.
0: No,
1: estic
0: no,
1: molt còmode,
0: la teva posició és aquesta perquè jo...
1: Em toca l'aire condicionat...
0: Sí, clar.
1: Estic molt còmode.
0: Però el va baixant, no?
1: La cadira és pitjor, si és veritat.
2: El pròxim dia que estigui aquí posaré una càmera perquè veieu totes les tonteries de tocar el micro, picar la taula, apagar i encendre l'aire condicionat.
1: És que l'altre és diferent, l'altre és el taula, no passa res.
2: Tirar-se cap a la davant. No para.
0: Bueno, que ens veiem a Cunit i si no ens veiem a Cunit ens veiem la setmana que ve amb un nou programa. Això ens veurem sempre, no?
2: Efectivament.
1: Això esperem, que vingui la gent.
0: Adeu.
1: Vagi molt bé.
3: Adeu.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui tornarà a ser esplèndid i de rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia o amb algun núvol llunyà a la tarda, amb una temperatura que avui puntualment ha baixat una miqueta aquesta nit i s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar i superar els 31, amb una humitat, això sí, una miqueta més alta i ambient més xafogós, vent feble i variable fins a mig matí i domini del Garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejor amb alguna àrea de maró a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable i assolellat amb alguns núvols baixos al matí i cel més clar a partir de migdia, amb una temperatura que pujarà i la onada de calor demà sí que es farà més notable a la nostra comarca, movent-se aquesta nit ja amb una temperatura més alta de 23 a 24 graus de mínima i demà de 32 a 33 de màxima, amb una humitat moderada però amb un ambient notablement xafogós, vent molt feble amb terral a primera hora del matí i xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui moguda amb maró al matí i marejor a la tarda. De cara a dijous, temps molt estable i la onada de calor podrà arribar al seu zènit amb les temperatures més altes del que portem d'any de màxima.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Perill per calor i calor nocturna aquest dimecres a Cubelles. Els últims mapes d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya col·loquen la comarca del Garraf en perill alt per calor aquest dimecres de les 12 del migdia a les 6 de la tarda. I també hi ha un avís per perill de calor nocturna d'aquesta matinada de les 12 fins a les 6 del matí. Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per aquesta onada de calor que ha començat aquest diumenge i es preveu que duri encara tota la setmana i que s'intensificarà aquest dimarts i aquest dimecres. Els pròxims dies es podrien arribar a superar els 42 graus de temperatura en alguns punts del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el punt àlgid de calor es preveu aquest dimarts i dimecres, quan es podrien superar aquests 42 graus que dèiem a les comarques de Lleida, a les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central. I també es poden arribar a superar els 40 graus aquí, al litoral o al prelitoral. En el mapa d'avisos, el Garraf es troba en perill 1 sobre 6 per calor nocturna entre les 12 de la nit i les 6 del matí i en perill alt de 3-4 sobre 6 per calor durant el dia, aquest dimecres, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. A més, les humitats relatives seran baixes al centre del dia, per sota del 30 o el 20%, i això podria accentuar encara més el risc d'incendis forestals en les zones interiors. En aquest sentit, però, aquí, segons l'últim mapa del Pla Alfa, publicat aquest dimarts, Cubelles es troba en nivell 2, que seria un nivell de perill alt de risc d'incendis. Però la resta de la comarca, quasi tota la comarca excepte Sitges, es troba al nivell 3, en perill molt alt d'incendi. Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui una vigilància especial a les persones més grans de 75 anys que no tinguin suport familiar o que no tinguin recursos. També les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i les persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana a més a la població hidratar-se molt, sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins d'un cotxe amb les finestres tancades quan hi ha aquestes calors. Sentim alguns dels consells de Protecció Civil.
3: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
0: Així doncs, l'onada de calor també es farà notar a Cubelles, sobretot aquest dimecres, quan hi ha un perill alt de calor aquí a Cubelles i també per calor nocturna aquesta pròxima nit. Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix temàtic amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
4: Els joves, al final, és una festa, la festa jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'espai jove, no? Cada any, doncs, intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta, doncs, atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
0: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la festa jove.
4: No només el jovent, passant a totes les franges d'edat, cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la festa jove naixia més de les associacions de que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
0: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
5: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic. Però sí que hem volgut, doncs, assenyalar, no, el dijous a l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir, a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
0: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una extreme race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdics esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
6: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de 2 hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una 70 de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica i familiar. A més, els més petits van poder participar de diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
7: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs, hagi sigut perfecte per aquí a Cubelles. Ha sigut un ambient increïble. Hem viscut també els castellers aquí que han pujat en el moment que el Tour ha passat. I la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de Fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele, estava ple, tota aquesta recta de la C31 estava ple de gent i la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
6: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar 11:45 del migdia, tal com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
8: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
9: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una 60, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
8: I sobretot a tota la població, pel seu civisme i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies i gràcies Cubelles per tot.
6: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant 2 hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge doncs, de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer doncs, de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
10: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats a la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
11: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto, iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no. Y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema educación, por todos los temas que nos afectan a Cubellas y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlament y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
10: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada al Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del Parc del Garraf, la rehabilitació de la Societat Recreativa El Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
12: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de Rodalies que tenim a Catalunya, i per tant doncs, el que han fet ha sigut promeses, però malauradament en els pressupostos res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
10: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf. El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. Completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de La Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits als anys 60 i 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavier Andreu.
13: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons sóc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, dels anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, aquest tipus de música així.
10: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup de veneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de La Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
16: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
10: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Aguiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui continuarem la sèrie en què parlem de músiques per fer l'amor. En els programes anteriors hem escoltat cançons que preparen l'atmosfera i que, recordeu, que vam dir que hem d'intentar aconseguir fent un crescendo de ritme i sensualitat.
0: Doncs en aquesta línia, avui seguirem apujant mica en mica la força del foc per assegurar que fem augmentar el xup-xup fins que arribem a les primeres etapes d'ebullició cap al final del programa d'avui.

0: Fever és un dels temes més versionats i deu ser perquè té un atractiu especial. És un tema compost per Otis Blackwell l'any 1956 i que qui el va gravar primer va ser en Little Willie John. I després han vingut múltiples versions, entre les quals destaquem les de Elvis Presley, Madonna, Bonnie M, Christina Aguilera, Michael Bublé o també Beyoncé, entre molts altres, eh?
1: La que escoltem és la versió de Peggy Lee, que va iniciar la seva carrera cantant a la ràdio amb l'orquestra de Benny Goodman i va consolidar una exitosa carrera que va fer que fos considerada la reina del pop nord-americà. Va compondre més de 250 cançons i en va gravar més de 1.000, entre les quals aquesta versió de Fever, que és segurament una de les més sensuals de totes.

0: La segona cançó d'avui ens la porta Roberta Flack amb el títol de Feel Like Making Love, o sigui, em sento com fent l'amor, i a la tornada afegeix amb tu.
1: De la Roberta Flack també podríem haver escollit un altre tema igualment sensual, Killing Me Softly with His Song, però la que escoltem ens ha semblat més adient als nostres propòsits, és a dir, aconseguir augmentar aquell xup-xup que dèiem la setmana passada, ja que afegeix a la melodia un text amb moltes i prou clares referències a les carícies i el desig que aquestes generen.

0: Ens tornem a trobar amb en Marvin Gaye, a qui ja vam escoltar en el primer programa d'aquesta sèrie. Ara és el tema Sexual Healing i no cal saber gaire anglès per imaginar-se que de què toca el tema.
1: Mm-hmm. El títol traduït vol dir curació sexual i ja al començament de la lletra diu clarament: estic calent com un forn. Tornem a tenir un d'aquells temes que ens permeten moviments més rítmics al mateix temps que contínuament podem fer referències al contingut de la lletra, i tot plegat amb una durada, una altra vegada, relativament llarga, 4 minuts. Ja deu ser allò que dèiem, els compositors saben que en aquestes situacions no podem anar amb presses.

0: Però, tot i que no és bo d'anar amb presses, tampoc hem de permetre que les coses no quedin del tot clares. No fos que perdéssim l'ocasió.
1: Sí, sobretot, que no se'ns escapi el tren.
0: Exacte.
1: Cançons com la que escoltem d'Ellie Goulding ens poden ajudar, perquè a part de l'evident sensualitat de la veu d'aquesta cantant britànica que l'any 2015 publicava aquest tema i afegeix una lletra tan explícita com la de la tornada. Què diu això, Xavier?
0: Doncs diu: estima'm com tu ho fas, toca'm com tu ho fas, què estàs esperant?
1: Res, res.
0: No?

0: És un parer personal, però potser les veus femenines acompanyen millor segons quins moments. Per això, entre les múltiples possibilitats existents, en portem algunes perquè pugueu escollir.
1: Si abans era Ellie Goulding, ara és Beyoncé interpretant Crazy in Love, amb un estil molt més intens i rítmic que ens pot anar bé si necessitem despertar una mica els nostres sentits. O els de la nostra parella, qui sap.

0: Continuem amb veus femenines, doncs, i en aquesta ocasió és Shade, amb un clàssic Sweetest Taboo, que textualment és el tabú més dolç, que aquesta banda anglesa van publicar l'any 1985, un any després del seu primer àlbum, aquell altre que contenia Smooth Operator, que també podria ser un bon tema per la fase en què ens trobem.
1: I tant que sí. Però hem escollit aquest Sweetest Taboo una vegada més pel que té d'insinuant la seva lletra amb aquesta petició contínua de la cantant demanant que li donin aquest tabú més dolç. Que no cal gaire imaginació per sospitar que es tracta d'allò que tots esteu pensant, eh?
0: Segurament.

0: i un tema una vegada més en veu femenina. En aquest cas és Madonna i el tema es titula Eròtica, igual que l'àlbum en què està inclòs.
1: En aquest cas, a més d'escoltar la cançó, us recomanem que veieu el vídeo oficial de promoció, que està publicat a YouTube, i en què apareix la Madonna en múltiples i molt diverses situacions eròtiques, que inclouen sexe en un despatx o a la platja, dominació, balls eròtics i, naturalment, postures més que explícites.
0: Tot un catàleg que pot ajudar a inspirar-vos en un moment de manca d'idees.

0: Segurament alguns heu reconegut la banda sonora de L'últim tango a París, una pel·lícula que en el seu moment va revolucionar les sales de cinema i va generar molts viatges organitzats a Perpinyà,
1: i tant,
0: que era el lloc més proper on l'any 1972 es podia anar a veure aquest film eròtic dirigit per l'italià Bernardo Bertolucci i que protagonitzaven Marlon Brando i Maria Schneider.

0: Per si els vostres gustos es decanten més cap a temes més moguts, amb més marxa, també us podem proposar aquest Miss You, de The Rolling Stones. Té passatges en què canten sense lletra i són els que potser tenen un major atractiu des del punt de vista de crear un entorn favorable.
1: Aquest tema, publicat l'any 1978, va ser considerat com un tema disco en el seu moment. I això era així perquè té una de les característiques distintives d'aquest estil: el fet que el bombo de la bateria executa un ritme constant, sonant a cada temps dels quatre que té el compàs.
0: Clar que aquest ritme constant també és útil per a altres activitats que van més enllà del simple ballar.
1: Imaginació.

0: Seguim en la línia de cançons que són al mateix temps aptes per ballar, però prou rítmiques perquè no es refredi l'ambient. En aquest sentit, podem aprofitar aquest tema d'Al Green titulat Lay Down.
1: En aquest cas, la lletra simplement declara l'amor del cantant i demana que la parella el correspongui i que es prengui el temps que sigui necessari per arribar-hi.
0: No hem de buscar cap segon sentit a la lletra, perquè no hi és. El Green es va ordenar pastor de l'església després que la seva xicota se suïcidés.
1: Vaja.
0: I les seves lletres parlaven d'amor, però sempre un amor net com una patena.
1: Molt bé, doncs acabarem el programa d'avui amb dos temes gairebé oposats completament. La primera, una cançó molt calmada per una ocasió molt romàntica. Escoltem-ne l'inici.

és interpretar Kid Game, un tema en què es contraposen una melodia molt romàntica i fins i tot podríem dir que sensual amb una lletra pessimista i desil·lusionada.

0: Ja el títol significa joc malèvol, i a la tornada es repeteix la frase «No vull enamorar-me de tu». Malgrat això, hem de reconèixer que si no prestem gaire atenció a la lletra, o gens, com molt sovint fem, la melodia és molt agradable i sensual.
1: I per acabar, anirem a l'altre extrem, a un tema que de ben segur reconeixereu amb els compassos inicials i que tothom associa a una determinada pel·lícula.

0: Aquest tema és més que un clàssic i l'hem escoltat moltíssimes vegades, però no per això deixa de ser efectiu. L'intèrpret és Joe Cocker i la pel·lícula és 9 setmanes i mitja. La cançó You Can Keep Your Hat On.
1: L'escena en què sona aquest tema és l'estriptease a contrallum de que la Kim Basinger fa mentre en Mickey Rourke s'ho mira. Per si el record de l'escena no és suficient, la lletra comença dient: treu-te l'abric ben poc a poc, treu-te les sabates i treu-te el vestit, per acabar afegint la línia que s'ha convertit en el títol de la cançó: pots deixar-te el barret posat.
0: Us deixarem gaudint d'aquest tema fins la setmana que ve, en què reprendrem aquest llistat de temes per fer l'amor. No ens deixeu sols. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.

0: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acull un taller de creació d'audiocontes adreçat a infants a partir de 7 anys que vulguin experimentar amb la narració i el so. Una activitat que es desenvoluparà a Cubelles els dies 16 i 23 de juliol i que estarà conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Laia, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, què tal?
0: Doncs comencem aquesta entrevista, Laia, una mica demanant-te que ens expliquis la teva trajectòria. Presenta't a l'audiència.
1: Bé, jo soc periodista i he estat treballant 7 anys a la ràdio. Per tant, tot el món de l'àudio em fascina i m'encanta. Actualment em dedico exclusivament a la locució i la narració d'audiolibres i d'altres activitats com aquesta que em permeten doncs, posar-me més creativa i explicar contes als infants d'una forma diferent. En aquest cas, doncs, precisament ens dedicarem a això, a fer audiocontes. Jo ja havia encetat un projecte de creació d'audiocontes fa uns anys que es diu La veu dels contes en català, que està a Spotify i tinc experiència en edició de so doncs, per la creació del podcast Explica'm històries de RAC1, per exemple, o un altre projecte propi que va ser La Contrarregla, que és un podcast sobre salut femenina. I bé, doncs, com fins ara jo ja estava acostumada a fer-m'ho tot jo sovint, no? Doncs en aquest projecte de creació d'audiocontes doncs, també farem el mateix, però aquesta vegada m'ajudaran els infants.
0: Explica'ns una mica què trobaran els infants que s'apuntin a aquest taller d'audiocontes.
1: Doncs mira, el taller està dividit en dues sessions, perquè a la primera sessió ens dedicarem a la creació d'un conte. Jo porto altres activitats de contacontes amb infants i m'agrada molt la part d'inventar-nos contes sobre la marxa o com jo en dic, els contes de 5 minuts i s'ha acabat, que no deixa de ser improvisar contes. Aquesta dinàmica de creació de contes sovint és participativa, però normalment sóc jo qui porta les regnes i qui va explicar les històries. I en aquest cas, a la primera sessió, farem una dinàmica semblant, però ells podran participar molt més. O sigui, jo els donaré eines perquè entre totes i tots ens inventem una història. Què passa? Que estem parlant d'un audioconte i els contes en format àudio han de tenir sons. Aleshores, el que posaré també al seu abast són tot d'elements de producció de so Foley. El Foley és el sistema de creació de sons quotidians que es fa per doblar les pel·lícules. No? És aquella imatge típica que tots tenim, que antigament, però això encara es fa ara, no? d'escoltar el galop d'un cavall en una pel·lícula i veure que algú amb uns cocos està fent el so de com galopa aquest cavall, no? Doncs aquests cocos són un element de creació de so de Foley. Bé, jo vindré amb una maleta plena d'objectes amb els que podem imitar sons quotidians, objectes que poc tenen a veure amb aquests sons, i els farem sonar i els enregistrarem. Aleshores, explicarem el conte per una banda, descobrirem com sona per una altra, seran ells mateixos qui puguin fer aquests sorolls i li posarem veu a aquells nens que vulguin parlar, que vulguin fer veuetes, que vulguin cantar, a vegades trobo que canten, o que vulguin aportar alguna altra mena de sonoritat al conte, doncs podran dir la seva. Tot això quedarà enregistrat i a la següent sessió, amb una feina de producció i edició pel mig, evidentment jo li donaré forma en format audioconte doncs, professional i el compartirem tots ells.
0: Explica'ns també una mica doncs, el paper que pot tenir doncs, la imaginació també en aquest taller, no? Perquè deies que vas ajudant els infants també. Entenc una mica també a superar aquella por que a vegades tenim tots, no? Aquell full en blanc, no? A l'hora d'escriure aquest audioconte. Suposo que entre tots, deies els efectes, aniran participant. Hi ha nens que potser són més introvertits i altres doncs, que potser s'obren més, no? A tot això.
1: Sí, realment, clar, depèn de la personeta que hi hagi allà asseguda, doncs hi haurà gent que li costi més, li costi menys. Jo crec que sovint és fàcil que quan hi ha un o dos nens que comencen a animar-se a participar en qualsevol activitat, la resta hi van darrere, no? I també plantejar-ho com una activitat no tant d'observar o escoltar el que jo vinc a explicar-li, que és un conte, sinó una activitat purament participativa on ells tenen tota la llibertat per dir la seva. Al final, els nens, si tu els dones el poder de parlar o explicar o participar, jo crec que sí, en aquell moment sí que s'empoderen, es treuen les vergonyes i participen. I aquesta és la gràcia del taller, no?, que venim a escoltar-los i a descobrir quines són les seves propostes, que segur que seran molt millor que les meves, no ho dubtis.
0: I a banda, doncs, això, no?, d'escriure la història, o bé, no és una escriptura, no?, és un conte que es va fent espontàniament, no?, entenc?
1: Sí, exacte, és un conte que es fa espontàniament, sobre la marxa. Jo porto una gravadora i el vaig gravant tot, el vaig enregistrant, no és que jo estigui apuntant allà el que diuen, enregistrem tot el que passa a l'activitat i amb aquell material en brut, diguem, jo d'aquí trec després tot el material necessari per crear l'audioconte en un format doncs, més xulo, doncs, amb música, decidim quines músiques els agraden més, també, o entre tots, quan el dia que l'inaugurem, que és la segona sessió, com jo dic, inaugurem el conte i l'escoltem, decidim quin és el nom, creem una mica d'expectativa, no?, de quin nom creieu que ha de tenir, com fem votació, vale, doncs serà aquest nom, serà aquest altre, i aleshores, amb totes les famílies, doncs les famílies venen i allí presentem aquell conte que al final és el fruit del treball de tots.
0: Uh-huh. I bé, ens explicaves, perquè no és la primera vegada que estàs a la Biblioteca Municipal, ja havies estat al mes de novembre de fa un any, no?, almenys a la ràdio doncs ens ho vas explicar així, i d'elles, doncs, en aquell moment, quan creaves un conte, parlaves que a partir de tres capsetes treies uns papers, no?, i explicaves això, que amb poc material pots fer un gran conte, no? En aquesta ocasió, no sé, aquesta dinàmica... està preparada o va sorgint sobre la marxa? Perquè deies, hi ha efectes sonors dels quals els mateixos infants seran partíceps, no? No sé si hi ha una preparació prèvia o tot plegat, doncs, el que surti.
1: Jo està clar que porto materials que són finits, no? És a dir, en el tema dels efectes de so de fole, jo portaré una capsa amb materials i els donaré opcions per afegir aquests ingredients sonors al conte, no? Però... després hi ha altres que hauré, evidentment, doncs, de buscar l'efecte de so de forma digital i afegir-lo, perquè no tots els elements jo almenys els puc fer en Foley. Però amb pel que fa als personatges, als escenaris o a la resta de coses que van passant a la història, si jo normalment porto les meves capsetes en papers que m'he inventat jo o que he anat recopilant al llarg de les sessions de contacontes, en aquest cas els dono tota llibertat perquè siguin ells qui decideixin quins elements poden sortir. Llavors seran ells els que escriguin aquells paperets, els que vagin proposant idees, i a partir d'aquí, amb les seves idees, que trobo que això els agrada molt, doncs reconeixeran la seva participació en la creació del conte.
0: Uh-huh. D'elles dues sessions, en dos dies diferents, no? Per tant, el primer mes de preparació i la segona ja podrem veure una mica més la forma del conte?
1: Sí, exacte. El primer és purament creatiu, ens posarem a jugar, crearem el conte, decidirem com sona, quines músiques ha de portar, no?

0: Perfecte, doncs, Laia, no sé si ens deixem alguna qüestió. Entenc doncs, que cal una inscripció o que hi ha places reduïdes, màximes. Com ho heu previst, això?
1: Sí, l'activitat té unes places limitades per un tema purament d'espai i d'activitat, que si volem que tots participin, al final els hem de poder donar veu i el temps que toca a tots els infants. No? Aleshores, vam calcular, si no recordo malament, gairebé una vintena de nens que poden participar d'aquest taller de creació de contacontes. Sí que és veritat que jo, en aquest cas, en la primera sessió, sobretot, convidaria a que les famílies acompanyants d'aquests nens, no?, participin de forma potser menys activa. No? A mi m'agradaria trobar-me un espai on els nens es senten molt lliures de participar, per tant, els pares, les mares, els avis, els tiets, les tietes que els acompanyen, no?, que puguin mirar-se l'activitat des de un passet més enrere, perquè això sempre els dona als nens una mica més de llibertat o de, com dir-te, de calma, de llicència per ser ells els que participen de l'activitat i per poder fer-la, no?, amb molta més vergonya, sovint.
0: Si parlem ara una mica també de la trajectòria de la teva, no? Aquesta combinació que fas doncs, de la narració oral, del món del podcast, dels audiollibres, tot això va evolucionant. Creus que aquests formats sonors viuen un bon moment, ara com ara?
1: Jo crec que sí, que l'àudio està en auge, que diuen, és un molt bon moment. De fet, amb la creació, amb aquesta explosió de creació de podcast s'ha vist, no? Fins a fa uns anys es deia, no, la ràdio no durarà, no l'escoltarà la gent. Això no és veritat. Afortunadament la ràdio sembla que tindrà una llarga vida, però amb ell ajuntament han nascut molts altres formats sonors molt atractius pels oients i per al públic en general, que potser està cansat d'estar enganxat d'una pantalla tot el dia i que quan fas qualsevol altra activitat que no precisi d'aquesta atenció visual, tendim a posar-nos la ràdio, a posar-nos un podcast, un audiollibre o música, no?, que és el que s'ha fet tota la vida. Doncs, afortunadament, cada vegada tenim més opcions d'entreteniment en àudio i crec que les estem aprofitant i estan sorgint realment formats i conceptes molt diferents i molt xulos.
0: I ja per acabar, Laia, tens algun projecte nou en mans que vols aprofitar doncs, aquesta entrevista per donar-lo a conèixer o per avançar-nos?
1: Doncs mira, ara mateix realment el que estic potenciant força és són els cursos de narració d'audiollibres. Crec que és una professió molt artesana, molt creativa, no?, i que s'ha d'aprendre. Jo, afortunadament, vaig tenir la sort de formar-me en una escola professional i de cara al 2027 sí que encetaré força cursos d'iniciació a la narració d'audiollibres, que per mi ara mateix és com la part més troncal de la meva feina, no? Expliqué històries en veu alta, que també és el que farem doncs, el dia 16 i el dia 23 a Cubelles.
0: Doncs res més, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Laia Florets. Esperem que vagi molt bé aquesta activitat aquest estiu a la biblioteca, concretament, com deies, 16 i 23 de juliol. I animem a tothom, a totes les famílies que ens estiguin escoltant, doncs a que inscriguin els seus infants a partir de 7 anys, poden participar. I Laia, que vagi molt bé als tallers i bon estiu.
1: Moltes gràcies, bon estiu, i allà us esperem per passar-ho bé tots junts.

0: Avui saludem a l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova. Bon dia, Adrià.
1: Bon dia.
0: Avui ens vols portar una curiositat que té una història i que doncs, ens pot ajudar també a aprendre sobre els peus i la seva història. Explica'ns una mica, què ens vols explicar avui?
1: Vale, doncs intentarem parlar una mica de tot, per això també m'agrada treure a vegades temes que són com curiositats o lo típic, no? De datos históricos sobre això o l'altre. I així, doncs, bueno, parlem de podologia igualment, però toquem temes també que són curiosos, interessants i que inclús es poden servir, perquè encara que siguin coses rares, doncs poden passar. Vale? I avui volia parlar d'un dels primers vídeos que vaig fer a Instagram i que va, a la gent li sol agradar molt aquesta història. I jo, de fet, només jo soc una persona que quan escolto alguna cosa interessant se'm queda al cap i no se m'oblida. I aquesta em va quedar. I inclús recentment també he vist un... Ara parlarem. Es diu peu de trinxera, vale? La trinxera al final, si hi ha algú que no sàpiga què és el típic forat que es fa a la terra per on passen els soldats quan hi ha una guerra i que bàsicament fa que quedis amagat i que pues, si et disparen o hi ha una bomba pues, que no et doni, no et toqui, no?
0: Sí, sí.
1: Vale?
0: Pues, no eren llocs molt acollidors, diguéssim.
1: No eren molt acollidors i malauradament avui en dia pues, encara tenim molta gent que està en trinxeres, vale? Perquè al final estem en guerres i la trinxera se segueix fent servir. També és veritat que amb els anys es va deixar de fer servir perquè va aparèixer el tanc, que podia passar per sobre la trinxera i ja no era tan útil, però bueno, això ja és altres coses. Però bueno, bàsicament el peu de trinxera, per no ir-me de tema, és passava que quan plovia, per exemple, quan estàs en una trinxera, al final és un forat al terra, i quan plou i es va acumulant aigua, i depèn del país, doncs, tots sabem que hi ha llocs que plou més que d'altres, doncs s'anava acumulant aigua a les trinxeres, quedava com una espècie de passar de bassa a dins, o sigui, els soldats anaven caminant tot el rato amb els peus mullats perquè per on trepitjaven igual hi havia 10 centímetres, diversos centímetres d'aigua. Què passa? Si és un moment, tu et mulles el peu o estàs un rato caminant per la pluja i tens el peu mullat, però després vas a casa, te la seques bé, tornes a ficar la teva roba i tal, doncs no hi ha problema. Però què passa quan tens moltes hores continuadament el peu mullat? La pell és un molt bon protector contra infeccions i enfermetats, però quan està seca. Quan està humida és quan entren agents patògens a l'interior. Per això molts cops, molts tractaments tòpics són pomades, que el que fan és hidratar la pell amb el que seria el vehicle, no? Que és com una crema, i allà està el component que entra després dins la pell. I si quan ens banyem o quan ens mulleu, veureu que la pell queda com més, fan les típiques arrugues dels dits, no? Mm-hmm. És com si els poros, que normalment amb la pell seca estan tancats, doncs amb la humitat queden com més oberts, més dilatats, i és més fàcil doncs, tenir un contagi. A part que normalment amb medis líquids és on hi ha també les infeccions, vale? Llavors, doncs el típic, no? Haureu vist que la gent quan va a la selva doncs li diuen no beguis d'aquesta aigua perquè s'ha de desinfectar primer. Al final, tot el que ens pugui fer mal, entre cometes, està en un medi, un vehicle, que en aquest cas és l'aigua. Vale? Llavors, el peu de trinxera, bàsicament, era que hi havia soldats que quan havien estat exposats moltes hores a aquesta humitat o tenir la bota mullada, no tenir la possibilitat de canviar-se, de posar-se roba seca, doncs què passava? Hi havia algunes bactèries que eren necrosants, vale? Bactèries que el que provocaven era necrosis. Vale? Llavors hi havia molts soldats que podien tenir infeccions del peu, que algunes eren necrosants, altres no, però al final és una infecció que si no es tracta, doncs una infecció doncs dona problemes, o inclús pot passar a la circulació i a afectar altres parts. Però el que solia passar és que al final acabaven tenint gangrena als peus per les infeccions i acabaven amb amputacions del peu. Què passa? Imagina que tu ets un dirigent, no? Un general, i si t'estàs perdent baixes, no? Estàs perdent efectius perquè se li està amputant un dit del peu. I dius, ostres, no és que li hagin disparat ni li hagi caigut una bomba, és que l'estem perdent perquè se li mulla el peu. Llavors, al final, què passa? La solució que es va trobar va ser algo tan simple com crear passarel·les. Vale? Si tu a la trinxera crees una passarel·la de fusta molt senzilla que t'elevi una miqueta, ja no estaràs trepitjant aigua quan estiguis caminant. Llavors et permet tenir el peu més sec. I amb aquesta forma, amb una cosa aparentment tan senzilla, es va reduir moltíssim el nombre de baixes de soldats perquè ja no se'ls infectaven els peus i no se'ls tenien amputacions en els peus o altres malalties pitjors. I això, en principi, si no vaig equivocat, es va veure a la Primera Guerra Mundial, que era on sí que tenia més importància el tema de les trinxeres. Com deia al principi, després va aparèixer el tanc, era com hi havia trinxeres i tu pues, era trinxera contra trinxera, avançaves uns metres al dia o el que podies. Què passa? Si apareix un tanc que et passa per sobre la trinxera, pues ja no té sentit fer trinxeres perquè et passaran per sobre. Llavors en aquella època es passava més. I si no m'equivoco, recentment amb les guerres de Rússia i Ucrània també hi ha hagut casos d'aquest tipus. Val? Al final...
0: Peu de trinxera, evidentment entenc que això ara aquí és molt difícil de veure.
1: Avui en dia es podria dir peu de trinxera no a una persona que estigui en una trinxera, sinó a algú, per exemple, pues, imagina't, gent que neteja piscines o que està en feines que té tot el dia el peu amb humitat o que fa servir botes molt oclusives, molt de plàstic, o gent inclús que té hiperhidrosis, no? Gent que té molta suor i a sobre pues, està també en ambients molt, molt humits. Tot el que sigui un excés d'humitat continuat, tens, no té per què, però tens més risc de poder agafar alguna infecció. Igual que veiem fongs, veiem berrugues, veiem infeccions bacterianes, doncs pots tenir algunes més sèries i que sí que en algun punt pues, puguin donar això. Què passa? A la guerra el que passava és que estaves molt temps allà i no estaven per tonteries de m'ha sortit una coseta al peu i et treuen fora. Aquí si et passa alguna cosa, pues, de seguida vas al metge o tu intentes tractar, ¿vale? Llavors ja no deixes que es compliqui tant.
0: Però ara m'has fet pensar en que la gent que fa caminades o tirades molt llargues sempre diuen que es porten molts mitjons i es canvien els mitjons.
1: Exacte.
0: En part és per això, no? Per intentar que no estigui humit al peu, sinó anar-lo aixugant i anar-lo assecant.
1: Exacte. De fet, per exemple, amb el Camino de Santiago, no? que és molt habitual, a vegades passa una cosa que és com contradictòria, no? Entre cometes, o amb la gent que corre molt, que és que perquè no surtin llagues o rossadures al peu, se sol posar molta vaselina, ¿vale? Que la vaselina al final també és un líquid, ¿vale? Però clar, al final aquí el que estem buscant és evitar el que és la fricció, perquè no surtin butllofes, això, problemes al peu. Però és que depèn una mica de la persona. Hi ha gent que sua més, gent que sua menys. Jo, per exemple, si ja tinc la mania de cada cop que arribo, jo quan treballo, doncs faig servir calçat a la consulta i jo també suo, igual que tots. Ara que ens posem els mitjons i un calçat, al cap d'un rato, lo típic, veiem que la punta dels dits es mullen una miqueta, no? Clar, no és el mateix tenir-ho unes hores que tenir-ho tot el dia i arribar a casa després de 12 hores. Però sí que jo, per exemple, quan arribava normalment al migdia a casa, doncs em treia el mitjó que estava mullat i abans de posar-me les espardenyes d'estar per casa o el que sigui, doncs em posava un mitjó net, ¿vale? Inclús molts cops podeu veure que la pell queda així com rugosa, com quan ens banyem i queden els dits rugosos, doncs simplement per la suor. I és que també depèn del calçat i el que diem de les feines. Hi ha feines que igual doncs, estàs amb l'aire condicionat en una consulta com jo, no et sues tant potser, però si tens una feina d'estar treballant a l'exterior... Doncs...
0: O depèn de l'època de l'any, no?
1: O depèn de l'època de l'any, també, clar.
0: A l'hivern potser no ens passa tant, però doncs, potser en períodes més de transició, tardor, primavera, no? Que se sua però fa fred i al final doncs, el suor als peus, que això segurament ho tractarem un altre dia, però un dels efectes que té és l'olor.
1: Sí, sí, sí, de fet, clar, això, i sobretot si
0: no, això tens... és un clàssic, no?, de fan pudor als peus.
1: Sí, sí, si tens fills adolescents o encara ho sabràs millor.
0: Però més als adolescents que no pas a... Sí. Els adolescents, perquè, clar, tenen...
1: Sí, al final també hi ha un tema hormonal. Quan estem, per exemple, la testosterona, en el cas dels homes, quan en l'adolescència, si no m'equivoco, estem en un 200%, més o menys, per això els adolescents són tan guerreros i tan pesats a vegades, entre cometes, no? Que jo també ho he set i també he set molt pesat a casa meva. I al final, després, per exemple, no sé si a partir dels 25 anys o així, la testosterona ja es regularitza, es queda al normal, ¿vale? el percentatge normal, i després cap als 60 o així ja baixa al 50%. Llavors també hem de pensar que nosaltres alliberem hormones, vale, entre cometes, una mica, som entre cometes animals, no? I els animals també, si us hi fixeu, pues, s'atrauen per olors, no? Llavors nosaltres amb l'olor nostre corporal, que no ens agrada avui en dia perquè no, a ningú li agrada fer olor suat, però a nivell històric això crea una espècie d'atracció també pel sexe contrari. Llavors els adolescents pues, van a saco.
0: En el cas dels peus no, eh?
1: En el cas dels peus... també depèn, pensem també que al final el peu està tancat i molts cops l'olor no és més un tema pues, d'una infecció pues, de bactèries, de fongs, ¿vale? No és per la suor en si. Jo tinc pacients molt ja més grans que tenen hiperhidrosi que inclús asseguts a la butaca els hi cauen gotes del peu per un problema que tenen de suor i no fa res d'olor. Vale? O sigui que també depèn de si hi ha més fong, més bactèria.
0: I per tant, pot ser una alerta, també, eh?
1: Sí,
0: peus,
1: no, clar, clar.
0: Colorin els peus o clar. Les bambes, no?
1: Que... Sí, però com que molts cops ja ve acompanyat d'imatge, o sigui, tu ja te pots veure que si fa mala olor i veus que té unes, uns símptomes allà al peu, de, pues, uns puntets, pues, poden ser fongs, o pot tenir pues, una infecció amb una ungla, i hi ha coses que ho fan més olor que altres, sí.
0: Bé, en tot cas, el del peu de trinxera ho hem superat.
1: Sí, de fet,
0: ho van superar amb les passarel·les, però sí, sí que s'ha de tenir en compte, doncs, això, doncs, ho hem dit moltes vegades, la salut del peu, no? De tenir-lo bé i de cuidar-lo i, sobretot, d'estar alerta si, si hi ha qualsevol, qualsevol problema. I si teniu un problema, un dubte o qualsevol pregunta, doncs ens la podeu fer arribar. Nosaltres li adreçarem a l'Adrià i ens ho resoldrà. I si no, doncs l'Adrià Carnel podeu trobar al centre Aliax de Vilanova i també a l'Instagram, Adrià Carné Podólogo, allà, entre altres, podrem veure la història doncs, sí. Que explicava aquest peu de trinxera entre molts altres consells que podem trobar a les xarxes socials.
1: Sí, sí.
0: Adrià, moltes gràcies i fins la propera.
1: A vosaltres, fins la propera.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem de l'exposició Hàbitat, una mostra que acollirà la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó del 6 al 29 de juliol. Per parlar d'aquesta exposició tenim el seu autor, ell és Ferran Morangai, i doncs amb ell parlarem d'aquesta mostra. Benvingut a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, comencem pel principi, no? És una exposició de fotografies, però abans d'entrar, no?, amb la temàtica i amb tot el que podrem veure exposat, volem conèixer una miqueta qui és Ferran Morangai. Com et presentes?
1: Bueno, a veure, actualment sóc un jubilat, vull dir que seria una forma ja directa de dir que ja no me dedico a treballar en cap dels diferents tipus de treball que n'hi ha. De totes maneres, la fotografia sempre ha sigut un oci, és a dir, jo no he viscut de la fotografia. Jo tenia el meu treball i de forma alternativa vaig començar, bueno, en teoria vaig començar molt jove, però aquelles coses que se deixen d'un dia per l'altre, i fins als anys 90 no va ser quan vaig començar de forma més seriosa a aprendre, a treballar al laboratori analògic, i després a partir de mitjans del 2000 és quan vaig passar a la fotografia digital.
0: Com defineixes també el tipus de fotografia que fas?
1: Bueno, en teoria faig tot tipus de fotografia. Lo que sí és veritat que la majoria d'elles són fotografies en les que no surten en general persones, perquè me costa el acostar-me a una persona i molestar-la, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, com jo sé que no a tothom li agrada que li facin fotos, salvo quan surts fora d'aquí, que si te vas, pel que tinc entès, a Àfrica o te vas a Àsia, llavors sembla que allà te demanen ràpidament en fer fotos, però aquí, en canvi, és tot el contrari. Em dedico a fer fotografia on, en general, no surten persones.
0: Hi ha algun fil conductor que uneixi, per això, els diferents projectes fotogràfics que puguis tenir?
1: No. Per exemple, l'altra exposició que vaig fer també aquí a la biblioteca, l'anterior, era fotografia fetes en el mòbil i arreglades en el mòbil. És una exposició que vaig fer ja fa uns anys, més que res pensant, sobretot en la gent jove, que quan agafa el mòbil pues, sempre són les selfies i les coses, i la idea era que poguessin veure que en un mòbil se poden fer també fotografies de qualitat i simplement arreglades en el mòbil, vull dir que no fa falta anar-se a cap programa d'edició.
0: Entrem ja, doncs, amb aquesta exposició Hàbitat, una mostra fotogràfica que podrem veure del 6 al 29 de juliol a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Quina temàtica veurem, no? I el títol, no sé, suposo que reflecteix una mica, no?, tota aquesta composició fotogràfica que potser podrem veure, no?
1: Sí, bueno, en realitat ha sigut juntar dues coses en una, per dir-lo d'alguna manera. La gent quan vaig a veure les fotografies ja es donarà compte ràpidament que són fotografies, en general, la majoria de viatges. També, lògicament, n'hi ha d'aquí, tant de Catalunya com d'Espanya, però n'hi ha moltes que són de fora. Llavors, el que vaig fer és ficar-li al fil conductor en el que se refereix a que són diferents edificis de diferents ciutats, llocs, i de diferents èpoques, i el que vaig fer com a fil conductor és això, que en diferents llocs, en diferents èpoques, ha viscut la gent en unes vivendes, en uns domicilis, com vulguem dir, de diferents estils, de diferents èpoques, de diferents llocs.
0: I quins criteris, doncs, ha seguit també a l'hora de triar, no?, que ha fet aquesta tria, perquè entenc que hi ha una selecció, no ho veurem tot, no?
1: No, a veure, en general han sigut fotografies, per dir-ho d'alguna manera, que es vegi una miqueta més clarament el tema dels edificis, per dir-ho d'alguna manera, i el de buscar diversitat de diferents llocs. Lògicament, veurem alguna fotografia de per aquí, de Catalunya, d'Espanya, i després bastant, el reste són de fora. Em sembla recordar, perquè ara mateix vaig estar l'altra setmana preparant-lo i ara mateix en alguna foto no el tinc present, però veurem fotografies d'Europa, veurem fotografies de Cuba, veurem fotografies, bueno, no, Turquia l'entenem que és Europa, per tant continuarem dient principalment d'Europa.
0: I bé, amb què vols jugar tu a l'hora de quan veiem aquests edificis o aquests llocs, Què vols transmetre, no? No sé si hi ha algun factor allò que diguis... No.
1: Home, en principi el transmetre és això, que la gent viu en diferents llocs, normalment en vivendes, en cases, normalment que independent de quines èpoques doncs veurem palaus o veurem edificis singulars. En el cas de la Capadòcia veurem un parell d'edificis que semblen que siguin com, no sé, muntanyes que se les ha excavat per dintre, per viure, que fins als anys 80, més o més, encara la gent vivia dintre d'aquestes muntanyes, en aquests forats que havien fet. Després, al voltant, sobretot en una d'elles, veu que ja s'ha creat vivendes de construcció de més modernes, per dir-ho d'alguna manera, i ara la gent ja viu en això. Però, bueno, sobretot és veure edificis on ja sigui en el segle XII o ja sigui en el segle, no sé, 15, 17 o ara, pues, la gent ha viscut o està vivint encara.
0: Uh-huh. Per tant, dona molt missatge, no?, aquesta fotografia. És a dir, pot ser una idea també de factors econòmics, tecnològics, no?
1: Sí. També veuran una cosa, i suposo que és una cosa que els crida l'atenció, és que he pujat bastant els colors, per dir-ho d'alguna manera, he saturat, per dir-ho d'alguna manera, perquè no n'hi ha... En les fotografies que veuran no n'hi ha cap muntatge, aunque sembli en alguna d'elles, no n'hi ha muntatges. Són simplement fotografies a les que se les ha pujat el color, més que res perquè totes elles tinguessin també una vistositat de color, a part de lo que és l'edifici o la vivenda o lo que sigui.
0: Uh-huh. És edificis, has dit, no?, sobretot,
1: sí,
0: no?,
1: sí.
0: De diferents llocs,
1: sí.
0: Arrel de viatges que has fet, no?
1: Sí, sí, sí, totes són viatges que jo he fet. En el seu moment vaig fer viatges, ara ja porto uns quants anys que no, com qui diu, que no surto de casa, però sí, vaig estar fent uns quants viatges.
0: Quantes en total podrem veure? Quantes fotografies i en quin format, més o menys?
1: Pues jo espero que pugui col·locar entre 25 i 30 fotografies. És una qüestió d'espai i de més. I són unes fotografies que estan muntades en uns marcs de 40x50. La fotografia com a fotografia o la manxa fotogràfica, com es vulgui, és de diferents tamanys. Vull dir que n'hi ha algunes que són una mica més petites i altres que fan pues, quasi... jo diria que 30 o 35 per 40 o 40 i pico, vull dir que veurem de diferents tamanys.
0: I aquestes fotografies, no sé si aniran acompanyades amb algun fil argumental, és a dir, a
1: l'hora
0: de veure-les es poden, s'ha de seguir la ruta?
1: No, a veure, jo les penjaré i demés, miraré de veure si puc ficar un panel informatiu on explico el que més o menys surt en la informació tant de la biblioteca com suposo la que tindreu aquí, que explica això una mica al fil conductor, però no porten informació addicional de com està feta la fotografia ni de què s'ha fet en la fotografia.
0: Uh-huh. D'elles que no és la primera vegada que exposes a la biblioteca, que ja hi va haver una exposició anterior, per tant és la segona vegada?
1: Sí, a la biblioteca és la segona vegada i abans he exposat també dues vegades a la sala aquesta que hi havia aquí al
0: Centre Social. No?
1: Sí, sota les oficines de l'Ajuntament, uh-huh, pues, abans de la pandèmia, pues, allà vaig estar també exposant.
0: Per tant, quines temàtiques han tingut les teves exposicions?
1: Bueno, en realitat, al final, han sigut les dues exposicions que jo vaig fer aquí, que després les he transportat a la biblioteca. Perdó, entenc perquè no tothom a lo millor se ha desplaçat o de més. També és veritat que han passat bastants anys, bueno, uns quants anys, perdó, bastants, no, uns quants. Llavors he repetit, per dir-ho d'alguna manera, tant la de l'any passat com la d'ara ha sigut de les que tenia aquí baix.
0: Molt bé, i quina acceptació van tenir, no?, la primera vegada quan vas exposar aquí al Centre Social? Suposo que hi ha aquest
1: input,
0: no?
1: No te lo puc dir perquè, degut a altres activitats relacionades amb la fotografia que faig, no vaig poder estar molts dies acompanyant l'exposició, per dir-ho d'alguna manera. Llavors no tinc informació d'aquí, de la zona aquesta del Centre Social. I de la biblioteca sé que, bueno, també me va passar el mateix, sé que la Núria, que és la directora, me va dir que sí, que havia vingut gent, però no puc comentar-te quantitat de persones.
0: Dius, no et dediques plenament a la fotografia perquè ja estàs jubilat, no? Però segueixes amb el món fotogràfic?
1: Sí, a veure, jo estic en el món, bueno, des de fa molts anys, en el món de la fotografia amateur, per dir-ho d'alguna manera, però una fotografia amateur en una certa seriositat, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, perteneixo a una associació fotogràfica que vaig crear en uns altres nou companys a Barcelona, que és Afosans, en el barri de Sants, i des de que estic aquí a Cubelles, bueno, porto 8 anys i escaig, també perteneixo a l'entitat Enfoca, que és una entitat fotogràfica que està a Calafell. Independent d'això, jo perteneixo a la Federació Catalana de Fotografia, a la Confederació Espanyola i a la Federació Internacional dintre d'aquest món en el que estem de fotografia. I en aquestes activitats que t'he dit que a vegades faig, pues, és que faig de jutge en concursos, tant, ja dic, de federació, confederació, com alguna de la Federació Internacional.
0: Uh-huh. I si parlem una mica de fotografia, tornem una mica a aquest món, quina importància tindria, no sé, la llum, el moment, la composició de la fotografia?
1: Molt. Vull dir, això és una cosa que, sobretot per la gent que comença, a vegades li comento, el tema del moment de la fotografia és les coses que tu veus o te criden a tu l'atenció. A cada persona, en un moment donat, li crida una cosa diferent. Si estem, vull dir, que si estem 5 persones en un mateix lloc fent una fotografia, cada una farà una fotografia diferent. Llavors, cadascú tenim una visió diferent d'una imatge que podem veure. I lògicament el tema de la llum, el mateix. N'hi ha gent que a lo millor diu, pues a mi m'agrada les matinades, o m'agrada quan les postes, o m'agrada al migdia. Vull dir, el tema de les llums a cada hora és diferent, en cada moment és diferent, i per tant a cada persona la sensació i l'interès que pugui tindre pot ser completament diferent.
0: Parlem d'algun projecte que t'hagi marcat especialment, ja sigui pel repte, no?, que t'ha suposat o pel resultat final.
1: Bueno, en realitat, salvo aquests projectes que acabem de parlar, que fa ja temps que els vaig fer, perquè ja després m'he dedicat més a això que t'he comentat, i en realitat no estic sortint a fer molta fotografia, surto alguna que altra vegada, però últimament molt poc. En aquella època, pues sí, perquè ja això fa bastant anys, pensa que, per exemple, l'exposició dels mòbils, estem parlant de fotografies fetes en el mòbil fa uns 15 anys o més, vull dir, i en aquell moment sí que va ser una cosa que vaig estar molt pendent de a l'hora de fer-lo, però després ja, una vegada fet els projectes, no m'he dedicat a preparar cap altre de moment i estic en stand-by.
0: Parlem també, dius, fa 8 anys que arribes a Cubelles, sí. No? Què et va motivar a arribar aquí al municipi?
1: Ui, això ja és un altre món, és una altra situació. El viure avui a Cubelles va ser una qüestió circumstancial per la qüestió del lloguer del pis. Jo me vaig tindre que anar de Barcelona perquè no podia pagar el lloguer. Vaig començar a buscar, tant al barri, que jo he viscut molts anys al barri de la Zona Franca de Barcelona, com després tota la ciutat de Barcelona, tota l'àrea metropolitana. Si te serveix d'orientació, des de més o menys al centre de Barcelona vaig fer un radi de 50 quilòmetres, con lo que me vaig anar fins a Mataró i vaig anar fins a això, fins 50 quilòmetres buscant pisos, fins que en els 50 quilòmetres, 55, vaig arribar a Cubelles i aquí vaig trobar un, i des de llavors estic aquí, que per cert me tinc que anar, perquè ara m'han comunicat que al pis el venen, i ara torno a tindre el problema de poder trobar un pis perquè no hi ha manera de trobar algú per poder viure.
0: Uh-huh. Si parléssim una mica també d'aquesta vinculació cubellenca, són aquests 8 anys, però a través d'aquesta fotografia n'hi han de Cubelles,
1: sí.
0: Imatges?
1: Bueno, no, en aquesta no.
0: En aquesta exposició no,
1: en aquesta
0: però
1: no.
0: N'has fet, eh?
1: Sí, sí. Per exemple, en l'exposició que vaig fer del mòbil de Cubelles, allí surten bastants fotografies de Cubelles, tant de la plaça de l'Ajuntament, amb tots els grafitis del Charlie Rivel, com d'algun que altre diferent lloc de Cubelles. Per exemple, de quan es va estar desmuntant la ximenea de la tèrmica, perquè jo vaig al costat, tant al barri del costat, i llavors pues, també sortia alguna que altra foto del desmuntatge.
0: Per tant, hi ha aquest arxiu històric, no?, que pot també interessar
1: sí.
0: El municipi.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira,
1: sí.
0: Històric, no?, aquest enderrocament sí. De la central tèrmica.
1: Sí, vull dir, jo de les fotos que tinc, si en un moment donat a l'Ajuntament li interessa alguna, pues estic disposat a passar-li.
0: Uh-huh. Molt bé, i ja per anar tancant una mica, no?, no sé, que la biblioteca no t'hagi ofert, no?, aquesta possibilitat.
1: Sí, és una cosa que no té preu, per dir-ho d'alguna manera, perquè tots tenim, per dir-ho d'alguna manera, un cert ego de poder ensenyar les nostres coses, les que fem. Llavors, el que tingui la biblioteca una sala per poder fer exposicions, sigui de fotografia, de pintura, de lo que sigui, a nivell cultural és molt, molt interessant. Llavors, és algo que, lògicament, hem d'aprofitar-lo tots, els que vivim aquí i la gent que està al voltant que no tingui en el seu poble un lloc per poder fer una exposició o el que sigui.
0: Recomanem, doncs, Hàbitat, aquesta exposició que estarà a la Biblioteca Municipal del 6 al 29 de juliol, i si parléssim de projectes a futur, no sé si hi ha algun projecte que vulgui comentar.
1: De moment no, perquè a més ara ja porto ja 3 mesos buscant pis i ja veurem a veure el que me queda del resta de l'any. Per tant, estic ara molt, molt aturat amb tot el tema de la fotografia.
0: Molt bé. Bé, si vols adreçar un missatge a la gent que visiti Hàbitat, a les persones que no coneixen encara aquesta exposició, si els hi vols dir alguna cosa, endavant.
1: Simplement que s'animin a fer fotografia, que facin molta fotografia, que no tinguin por en fer-les, que no tinguin por en aprendre i que sempre n'hi ha al voltant d'on viu una persona, alguna entitat o alguna persona que pot donar-te un cop de mà per poder anar millorant i poder aconseguir fer fotografies impressionants.
0: Doncs res més, ho deixarem aquí. Moltes gràcies, Ferran Morangai. Ell és l'autor d'aquesta nova exposició que acull la Biblioteca Municipal Hàbitat. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia, Ràdio Cubelles. Bon dia a tots els oients.
0: Doncs, Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
1: Doncs avui tornem amb el programa d'Etnobotànica d'aquí del Garraf i us portem una planta prou coneguda per tots, que és el visc o el muèrdago, que sabem que al Nadal, no, és una planta que es regala, doncs perquè és una planta que porta bona sort. Penseu que és una planta aèria, és una planta que li agrada estar, doncs, associada a altres espècimens com són els pins. Llavors, a part d'això, és una planta que, no sé si saps, Àngels, que té moltes propietats medicinals. És a dir, és un potent antiinflamatori, és un potent diurètic i també és un sedant suau, és a dir, serveix per dormir. Llavors, el seu nom científic és Viscum album. Com hem dit, no, és una planta que li agrada viure als pins, és a dir, és una planta paràsita. I després té les fulles de color verd clar i els fruits, doncs, són verds, després es tornen blancs i després es tornen grocs. Llavors, com a propietats medicinals, realment he citat tres, però en té moltíssimes. És a dir, és un potent vasodilatador, és a dir, baixa la pressió arterial, és un hipotensor suau, és un sedant antiinflamatori i diurètic, no? Per tant, ens servirà per baixar aquesta pressió arterial, és un analgèsic també molt fort. Després també serveix per regular tot el que és el sistema immune. Després també, ja ho explicaré després, s'ha vist que té propietats antitumorals, és un antirreumàtic també molt bo i després també pot baixar el colesterol. A que no ho sabies tot això, Àngels? O sigui, té moltíssimes propietats. Llavors, sobretot, no, com sempre diem, molt de compte en tot el que són les quantitats, és a dir, és una planta tòxica. Llavors, s'ha d'anar en compte de no fer servir quantitats molt altes, perquè si no els seus efectes ja podrien ser negatius. Llavors, aquest ús que he dit, no, d'antitumoral, doncs bueno, s'ha vist que té una certa acció, no, antitumoral. Bueno, s'estan fent estudis, val? Perquè s'estan posant com injeccions subcutànies d'extracte de visc i s'estan investigant aquests efectes. També diuen que va bé, doncs, pels efectes de la quimio o de la ràdio, pels efectes secundaris, doncs, que podria anar bé per mitigar aquests efectes. Però bueno, tot això està en fase d'estudi i evidentment, doncs, ningú és qui per dir que serveix com a antitumoral. Després també matxacat i aplicat, doncs, pot aliviar els dolors de ciàtica, que són bastant pesats. Després també les fulles del visc macerades en alcohol i fent-nos fregues a les cames, doncs, pot aliviar aquest problema circulatori. Després també les baies, és a dir, els fruits del visc matxacats i barrejats amb llimona, doncs poden anar molt bé, doncs, per l'acné de la cara, sí, per pells grasses. Després també és molt bona, doncs, pel dolor de ronyons, pels càlculs renals, és a dir, és una planta que expulsa les pedres. I després també, si posem aquestes fulles macerades en aigua, doncs ens posem els peus en un balde, quan tenim aquests peus cansats o adolorits, doncs ens anirà molt bé. Després també és una planta que es feia servir per caçar, perquè aquestes fulles i fruits matxacats, doncs, treuen com una espècie de pegamento. Després ho untaven a una branqueta d'arbre i antigament es feia servir per caçar moixons, ocellets. Ho es feia servir molt. Després he dit que també regula el colesterol, com és diurètic, ajuda a eliminar líquids que estan retinguts i després també ajuda a desinflamar les hemorroides o les varius. O sigui, realment és una planta que tothom la coneix, no?, per aquest ús pel Nadal, que se li dona, no?, com per tenir bona sort, per protegir la casa, però la gent desconeix aquests usos medicinals. Bueno, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera cita. Gràcies, Àngels.
0: Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
2: Adéu.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem de l'exposició Hàbitat, una mostra que acollirà la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó del 6 al 29 de juliol. Per parlar d'aquesta exposició tenim el seu autor, ell és Ferran Morangai, i doncs amb ell parlarem d'aquesta mostra. Benvingut a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, comencem pel principi, no? És una exposició de fotografies, però abans d'entrar, no?, amb la temàtica i amb tot el que podrem veure exposat, volem conèixer una miqueta qui és Ferran Morangai. Com et presentes?
1: Bueno, a veure, actualment sóc un jubilat, vull dir que seria una forma ja directa de dir que ja no me dedico a treballar en cap dels diferents tipus de treball que n'hi ha. De totes maneres, la fotografia sempre ha sigut un oci, és a dir, jo no he viscut de la fotografia. Jo tenia el meu treball i de forma alternativa vaig començar, bueno, en teoria vaig començar molt jove, però aquelles coses que se deixen d'un dia per l'altre, i fins als anys 90 no va ser quan vaig començar de forma més seriosa a aprendre, a treballar al laboratori analògic, i després a partir de mitjans del 2000 és quan vaig passar a la fotografia digital.
0: Com defineixes també el tipus de fotografia que fas?
1: Bueno, en teoria faig tot tipus de fotografia. Lo que sí és veritat que la majoria d'elles són fotografies en les que no surten en general persones, perquè me costa el acostar-me a una persona i molestar-la, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, com jo sé que no a tothom li agrada que li facin fotos, salvo quan surts fora d'aquí, que si te vas, per lo que tinc entès, a Àfrica o te vas a Àsia, llavors sembla que allà te demanen ràpidament en fer fotos, però aquí, en canvi, és tot el contrari. Em dedico a fer fotografia on, en general, no surten persones.
0: Hi ha algun fil conductor que uneixi, per això, els diferents projectes fotogràfics que puguis tenir?
1: No. Per exemple, l'altra exposició que vaig fer també aquí a la biblioteca, l'anterior, era fotografia fetes en el mòbil i arreglades en el mòbil. És una exposició que vaig fer ja fa uns anys, més que res pensant sobretot en la gent jove, que quan agafa el mòbil pues, sempre són les selfies i les coses, i la idea era que poguessin veure que en un mòbil se poden fer també fotografies de qualitat i simplement arreglades en el mòbil, vull dir que no fa falta anar-se a cap programa d'edició.
0: Entrem ja, doncs, amb aquesta exposició Hàbitat, una mostra fotogràfica que podrem veure del 6 al 29 de juliol a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Quina temàtica veurem, no? I el títol, no sé, suposo que reflecteix una mica, no?, tota aquesta composició fotogràfica que potser podrem veure, no?
1: Sí, bueno, en realitat ha sigut juntar dues coses en una, per dir-lo d'alguna manera. La gent quan vaig a veure les fotografies ja es donarà compte ràpidament que són fotografies, en general, la majoria de viatges. També, lògicament, n'hi ha d'aquí, tant de Catalunya com d'Espanya, però n'hi ha moltes que són de fora. Llavors, el que vaig fer és ficar-li el fil conductor en el que se refereix a que són diferents edificis de diferents ciutats, llocs, i de diferents èpoques, i el que vaig fer com a fil conductor és això, que en diferents llocs, en diferents èpoques, ha viscut la gent en unes vivendes, en uns domicilis, com vulguem dir, de diferents estils, de diferents èpoques, de diferents llocs.
0: I quins criteris, doncs, a seguir també a l'hora de triar, no?, que fer aquesta tria, perquè entenc que hi ha una selecció, no ho veurem tot, no?
1: No, bé, a veure, en general han sigut fotografies, per dir-ho d'alguna manera, que es vegi una miqueta més clarament el tema dels edificis, per dir-ho d'alguna manera, i el de buscar diversitat de diferents llocs. Lògicament, veurem alguna fotografia de per aquí, de Catalunya, d'Espanya, i després bastant, el reste són de fora. Em sembla recordar, perquè ara mateix vaig estar l'altra setmana preparant-lo i ara mateix en alguna foto no el tinc present, però veurem fotografies d'Europa, veurem fotografies de Cuba, veurem fotografies, bueno, no, Turquia l'entenem que és Europa, per tant continuarem dient principalment d'Europa.
0: I bé, amb què vols jugar tu a l'hora de quan veiem aquests edificis o aquests llocs, Què vols transmetre, no? No sé si hi ha algun factor allò que diguis... No.
1: Home, en principi el transmetre és això, que la gent viu en diferents llocs, normalment en vivendes, en cases, normalment que independent de quines èpoques doncs veurem palaus o veurem edificis singulars. En el cas de la Capadòcia veurem un parell d'edificis que semblen que siguin com, no sé, muntanyes que se les ha excavat per dintre, per viure, que fins als anys 80, més o més, encara la gent vivia dintre d'aquestes muntanyes, en aquests forats que havien fet. Després, al voltant, sobretot en una d'elles, veu que ja s'ha creat vivendes de construcció de més modernes, per dir-ho d'alguna manera, i ara la gent ja viu en això. Però, bueno, sobretot és veure edificis on ja sigui en el segle XII o ja sigui en el segle, no sé, 15, 17 o ara, pues, la gent ha viscut o està vivint encara.
0: Per tant, dona molt missatge, no?, aquesta fotografia. És a dir, pot ser una idea també de factors econòmics, tecnològics, no?
1: Sí. També veuran una cosa, i suposo que és una cosa que els cridarà l'atenció, és que he pujat bastant els colors, per dir-ho d'alguna manera, he saturat, per dir-ho d'alguna manera, perquè no n'hi ha... En les fotografies que veuran no n'hi ha cap muntatge, aunque sembli en alguna d'elles, no n'hi ha muntatges. Són simplement fotografies a les que se les ha pujat el color, més que res perquè totes elles tinguessin també una vistositat de color, a part de lo que és l'edifici o la vivenda o lo que sigui.
0: Uh-huh. És edificis, has dit, no?, sobretot,
1: sí,
0: no?,
1: sí,
0: de diferents llocs,
1: sí,
0: arrel de viatges que has fet, no?
1: Sí, sí, sí, totes són

0: Trapella, que comença tot just el 6 de juliol. En parlem amb la seva directora, la Núria del Campo, directora d'aquí de la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies.
0: I explica'ns, no? Primer de tot, Operació Trapella.
1: Trapella. Bueno, l'objectiu, com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir, val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele, i el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adel, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu. Aleshores, bueno, l'activitat en si es tracta de que cada setmana, des del 6 de juliol, com has dit, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adel. ¿Vale? Aquest llibre joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adel, però a més els hi afegim al final un bibliorepte, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació, val? Uh-huh. Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè, clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs amb 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia, on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials, i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que, quan finalitzi l'activitat, el 31 d'agost, es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal. Uh-huh. Vull dir que sempre, al final, el que volem és això, no? Que la lectura sigui la protagonista de l'estiu i del que fem des de la biblioteca.
0: I aquesta activitat, com va sorgir? És a dir, aquesta idea i aquest títol, no?, d'Operació Trapella.
1: Bueno, això, entre el David i la Susana, els companys d'aquí que van estar pensant... És que cada estiu, per exemple, l'any passat van fer els biblioexploradors, no?, que també consistia en conèixer, o sigui, haver d'utilitzar llibres, sobretot d'història i geografia, i era un joc també de cercar informació, de participar per grups. Llavors, cada estiu intentem fer alguna activitat vinculada a la lectura, però d'una forma molt més lúdica que no pas durant la resta d'any, no? I bé, els hi va caure a les mans aquest llibre dels passatemps de l'Adel i van dir, home, això seria una bona base de la qual partir per adaptar-ho, fer els nostres millors reptes, donar a conèixer aquest personatge, que a més d'una lectura que passa molt bé, perquè és molt divertida, és molt trapella, és còmic, el còmic passa molt ràpid per llegir, i ja dic, ells van pensar-ho, van idear, van preparar tots els materials i ho tenim a punt per engegar dilluns, dia 6.
0: Uh-huh. I, clar, és un repte que poseu cada setmana. Aquest repte joc és setmanal.
1: Sí, cada setmana hi haurà uns millors reptes diferents.
0: I aneu canviant, doncs, és a dir... Que...
1: Els anem canviant, sí. Que a veure, que si un nen ve que ja portem 3 setmanes i diu, ai, m'agradaria fer els de les setmanes anteriors, els imprimim en aquell moment i els hi podem donar també.
0: Uh-huh. Els has de fer tots? És a dir, tots els reptes
1: no,
0: jocs?
1: No. No hi haurà inscripció, sinó que tu arribes a aquell

0: dia, aquella setmana, tu trobes, t'interessa, ho fas, ho deixes a la bústia o no ho deixes, és totalment lliure a l'infant de fer el que li vagi millor.
1: I deies que hi ha un premiat, no?, al final de...
0: Sí, llavors a l'atzar traurem un dels que dipositin en aquesta bústia i llavors aquest no, nen o nena, qui sigui, l'escollit, rebrà un lot de llibres.
1: Però és l'atzar, no?, qui tria al final el guanyador o guanyadora, no?
0: Exacte.
1: Molt bé. Bé, no sé si aprofitem, doncs que tenim aquí a la ràdio, si vols recordar també una mica alguna qüestió més de la biblioteca, a part doncs aquest joc d'estiu, aquesta operació Trapella, endavant, doncs si ens vols comentar una mica ara com ara, no?, que estem doncs començant aquest mes de juliol.
0: Sí, el juliol tenim, tots els dijous tenim activitats de tallers, el que passa que s'han omplert tots ràpidament. Això demostra doncs que hi ha un interès, que hi ha unes ganes de fer activitats per infantils i familiars, no? I sempre intentem fer aquesta programació més lúdica, més creativa en aquest mes de juliol. Bueno, recordar que ara a l'estiu tenim l'horari nou, que treballem de dilluns a dijous per la tarda, de 3 a 8, i obrim dos matins, el de dimecres i divendres, de 9:45 a 1:15. També tenir present que a l'agost tancarem per Festa Major, del 10 al 17 d'agost, i bé, que tindrem la biblioteca el resta de dies obert per la lectura, per gaudir d'un espai com a refugi climàtic, que falta fa, per aprofitar i agafar guies de viatge, si és que hem de viatjar, lectures per anar allà on anem de vacances o si estem a casa i tenim la sort de tenir aire condicionat, doncs poder llegir des de casa, sinó des de la biblioteca, i en fi, animar tothom de que la facin servir.
1: I hem de dir que teniu tota una programació que ja l'hem donat a conèixer a través del Biblioagenda, però que també vosaltres difoneu, no?, a través de les vostres xarxes, també.
0: Sí. Nosaltres tenim una xarxa, que és Instagram, i a través d'aquesta xarxa anem recordant tot el que es va fent, anem fent stories, i després també hi ha gent que ho rep a través de WhatsApp, i si no, a l'agenda municipal de l'Ajuntament, a l'agenda de la biblioteca, allà tenen tota la informació de tot el que fem.
1: Tenim moltíssimes activitats que ja vam repassar, no?, però una de les properes també és aquest 2 de juliol, no?, un drac a la biblioteca, juguem amb el trencadís de Gaudí, sí, no?
0: Sí, aquest el tenim ben a prop, que ja dic, ha sigut molt exitós tots els tallers perquè s'han omplert i en llista d'espera, tot i que hem afegit també una sèrie d'activitats portades a terme per una persona que ens està fent pràctica a la biblioteca, que és el taller de còmic digital i el de desexplicant contes, de Club de Lectura. Vull dir que sí, tenim farcit. També vull animar a aquell dia 9 de juliol, el dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda, tenim una presentació de llibre important, que és el d'Anatomia de l'Esperança, del doctor Francesc Torralba, que durà a terme al Robert Monzonis. Llavors, bueno, és una obra que ha estat premi d'aquest any i bueno, penso que tenir el doctor Francesc Torralba aquí a Cubelles és un privilegi que no hem de deixar escapar i hem de participar tots en aquesta trobada literària.
1: Molt bé, doncs, Núria, en tot cas, convidem a tothom a anar descobrint aquesta agenda que teniu, també, de la biblioteca, des d'aquesta... aquestes activitats, aquests tallers, no?, que ara fa uns dies també parlàvem, aquest taller de creació d'audiocontes, no?, amb la Laia Flores, aquesta creadora que també portarà aquesta activitat aquí, a la biblioteca, que ja va estar al novembre, vam veure, del 2025, i que ara torna, no?, el 16 i 23 de juliol, amb un taller molt pensat per infants, ella, que volia, doncs, que encara que les famílies assistissin a l'acte, no?, deixessin, doncs, sobretot els infants, que ells mateixos siguin creatius, no?,
0: Sí. A partir de 7 anys són.
1: A partir de 7.
0: I ells estaran sols per crear aquesta història, per posar-li veus, per fer els efectes que hagin de fer, i la segona sessió doncs tindran ja el material preparat per presentar-lo i poder-lo escoltar i difondre.
1: També estarem molt pendents d'aquestes exposicions que ben aviat ja tindrem també ja instal·lades, no?, diguem-ho així, a la biblioteca. Hàbitat, fotografies de Ferran Morant.
0: Sí, correcte. Això ja a partir del dia 6. I després tenim l'exposició d'agost, que anirà del 3 al 28, que serà la de Llibres Lliures al nord de Libertània. Uh-huh. Aquí col·labora amb Libertània i Crea Cubelles.
1: Uh-huh. I els amants del còmic, no? També creació de còmics digitals, que això també bé, està
0: sí,
1: força bé, no?
0: Sí, també ha anat molt bé. Sí, la veritat és que ho comencem ja i bueno, la resposta ha estat molt, molt bona també.
1: Uh-huh. Per tant, els tallers, la gent es va inscrivint, no? I vaja, que hi ha plaça encara per això, però que tenen molt bona acceptació pel que dius, no, Núria?
0: Els omplim ràpid, sí, de seguida a través de... Hem de recordar que no totes les vies d'inscripció són vàlides, és a dir, no es pot inscriure per Instagram ni tampoc per WhatsApp, sinó que les inscripcions han de ser o personalment o per telèfon o per correu electrònic, eh? I la veritat és que ho omplim molt ràpid.
1: Perfecte, doncs si et sembla, Núria, ho deixem aquí, en tot cas recordem, sobretot els horaris de la biblioteca, que són doncs, adaptats a aquest estiu, no? I aquella setmana de festa major, que explicaves que aquests dies, clar, doncs és festa major i per tant la biblioteca tanca uns dies,
0: tanca.
1: No?
0: Correcte.
1: Perfecte, Núria, doncs que vagi molt bé totes aquestes activitats i seguirem parlant en una altra ocasió aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies a
1: vosaltres.
0: Adéu, bon dia.

0: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.
1: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics,
4: Ràdio Cubelles.
5: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: al Mediterrani.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui tornarà a ser esplèndid i de rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia o amb algun núvol llunyà a la tarda, amb una temperatura que avui puntualment ha baixat una miqueta aquesta nit i s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar i superar els 31, amb una humitat, això sí, una miqueta més alta i ambient més xafogós, vent feble i variable fins a mig matí i domini del Garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejor amb alguna àrea de maró a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable i assolellat amb alguns núvols baixos al matí i cel més clar a partir de migdia, amb una temperatura que pujarà i la onada de calor demà sí que es farà més notable a la nostra comarca, movent-se aquesta nit ja amb una temperatura més alta de 23 a 24 graus de mínima i demà de 32 a 33 de màxima, amb una humitat moderada però amb un ambient notablement xafogós. Vent molt feble amb terral a la primera hora del matí i xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui moguda amb maró al matí i marejó a la tarda. De cara a dijous, temps molt estable i la onada de calor podrà arribar al seu zènit amb les temperatures més altes del que portem d'any de màxima.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Perill per calor i calor nocturna aquest dimecres a Cubelles. Els últims mapes d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya col·loquen la comarca del Garraf en perill alt per calor aquest dimecres de les 12 del migdia a les 6 de la tarda. I també hi ha un avís per perill de calor nocturna d'aquesta matinada de les 12 fins a les 6 del matí. Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per aquesta onada de calor que ha començat aquest diumenge i es preveu que duri encara tota la setmana i que s'intensificarà aquest dimarts i aquest dimecres. Els pròxims dies es podrien arribar a superar els 42 graus de temperatura en alguns punts del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el punt àlgid de calor es preveu aquest dimarts i dimecres, quan es podrien superar aquests 42 graus que dèiem a les comarques de Lleida, a les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central. I també es poden arribar a superar els 40 graus aquí, al litoral o al prelitoral. En el mapa d'avisos, el Garraf es troba en perill 1 sobre 6 per calor nocturna entre les 12 de la nit i les 6 del matí i en perill alt de 3-4 sobre 6 per calor durant el dia, aquest dimecres, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. A més, les humitats relatives seran baixes al centre del dia, per sota del 30 o el 20%, i això podria accentuar encara més el risc d'incendis forestals en les zones interiors. En aquest sentit, però, aquí, segons l'últim mapa del Pla Alfa, publicat aquest dimarts, Cubelles es troba en nivell 2, que seria un nivell de perill alt de risc d'incendis. Però la resta de la comarca, quasi tota la comarca excepte Sitges, es troba al nivell 3, en perill molt alt d'incendi. Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui una vigilància especial a les persones més grans de 75 anys que no tinguin suport familiar o que no tinguin recursos. També les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i les persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana a més a la població hidratar-se molt, sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins d'un cotxe amb les finestres tancades quan hi ha aquestes calors. Sentim alguns dels consells de Protecció Civil.
3: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
0: Així doncs, l'onada de calor també es farà notar a Cubelles, sobretot aquest dimecres, quan hi ha un perill alt de calor aquí a Cubelles i també per calor nocturna aquesta pròxima nit. Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix temàtic, amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
4: Els joves, al final, és una festa, la Festa Jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'Espai Jove, no? Cada any, doncs, intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta, doncs, atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
0: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la Festa Jove.
4: No només el jovent, passant a totes les franges d'edat, cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la Festa Jove naixia més de les associacions de que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
0: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
5: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic. Però sí que hem volgut, doncs, assenyalar, no? El dijous a l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir, a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents i joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
0: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una extreme race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdic-esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
6: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de 2 hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una 70 de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix, van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica i familiar. A més, els més petits van poder participar de diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
7: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs hagi sigut perfecte perquè Cubelles. Ha sigut un ambient increïble. Hem viscut també els castellers aquí que han pujat en el moment que el Tour ha passat. I la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele, estava ple, tota aquesta recta de la C31 estava ple de gent i la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
6: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar 11:45 del migdia, tal com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
8: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
9: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una 60, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
8: I sobretot a tota la població, pel seu civisme i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies i gràcies Cubelles per tot.
6: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant 2 hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge doncs, de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer doncs, de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
10: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats a la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
11: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto, iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no. Y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema de educación, por todos los temas que nos afectan a Cubellas y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlament y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
10: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes, destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada al Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del Parc del Garraf, la rehabilitació de la Societat Recreativa El Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
12: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de Rodalies que tenim a Catalunya i, per tant, doncs, el que han fet ha sigut promeses, però, malauradament, en els pressupostos, res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
10: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf. El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. Completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de La Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits als anys 60 i 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavier Andreu.
13: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons sóc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, els anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, bé, aquest tipus de música així.
10: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup d'havaneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de La Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
16: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
10: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

només vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa a mig fer, mai no tanco un clau, mai firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas serio. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi. Que no és pas serio. Si és que em pixi. Que no és pas serio.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.